0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli de dir, bueno, farem una segona part, bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho coneixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: Són circumstàncies individuals. Normalment...

0: sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
2: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
0: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per el gest que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
0: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
0: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid,
0: persones,
1: no?
0: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
0: evidentment, sanitaris. Sempre els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahir, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
0: En
1: els
0: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
2: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
0: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'hagi perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil per un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer, sí.
0: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
3: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord?

0: Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com a leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes
1: Si t'has
0: coses.
1: marejat o no t'has marejat en el
0: Si
1: sarte, per exemple, no?
0: tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps
1: Sí.
0: per hiperpressió. És a dir, si hi
1: No
0: ha una
1: està, no és tan
0: xicoteta
1: immediata.
0: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
2: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar-li importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xitxon, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins dels seus efectes secundaris l'alteració de la coagulació, doncs pots estar afavorint.
1: O una aspirina, per exemple, que sonava abans,
0: Efectivament.
1: que fa que la sang siga més fluida,
0: Pues,
1: també.
0: tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes cranials. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: Se mos ha
1: siguérem,
0: allargat això.
1: que, no tant com el dia a dia que estiguérem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: VCF Media. VCF Radio.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: un sentiment etern. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André Almeida, el passe per a Rafa, mira per a Rafa, mira el llançament i gol.
2: Vamos.
1: Gol de Rafa, de Rafa, de Rafa Mir, gol. El gol del empate del Valencia en el minuto 74. Quin passe, sí señor, li han colocat ahí a Rafa Mir. I Rafa Mir el remata ahí, perfecta, pegadeta al pala, ha batut Adriana, empata el Valencia, marca Rafa Mir, 1-1.
3: Hola, soy Gema, sigue todos nuestros partidos en la radio del Valencia.
0: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: VCF Radio. Amunt València.
1: Ahí está el Valencia, traguentará este córner el portugués André Almeida, ya va la pilota amunt, el remate, gol, gol, gol,
2: ¡vamos!
1: Gol de acá,
2: sí, hombre, sí.
1: Gol de acá, gol de acá, gol de acá, gol de Acabí. Acabí acaba de avanzar al Valencia en el Santiago Bernabéu en el minuto 14. Ahí estaba Diaca, balón parata en ese corner que ha botado André Almeida.
2: Vamos, mi capitán.
1: Aparegut Mukhtar Diakabi, sí señor, y ahí estaba rematando de capa en el área chicoteta Mukhtar Diakabi. 0-1 el Valencia, saltante al Santiago Bernabéu. La juga Diego López, llarga y para Rafa Mir, que bota arriba Rafa, arriba Rafa Mir, Rafa Mir que centra, Hugo Duro, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos! ¡Vamos, hostia!
1: Hugo Duro, gol, perdón. El gol de la victoria, el gol de la victoria, Hugo Duro, gol.
2: ¡Qué grande! ¡Bien, Huguito!
1: ¡El gol de Hugo Duro! Valencia. Per a ficar-se 1-2. 1-2 en el minut 94. Hugo Duro. Per a somniar en la victòria. Sí, senyor. Ahí estava la jugada. Com li l'havia col·locat Diego López a Rafa Mir. Rafa Mir que s'entra i ahí estava Hugo Duro. De cap. Marcant el gol de la victòria.
0: VCF Media Radio. 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
7: ¡Ay, perdón!
6: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
8: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
6: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están.
10: Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
0: Mestalla és etern.
4: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: Sur. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Al cántabre Dani Raba, que acaba d'entrar al terreny de xoc a botar ixe córner per al València. Ja va Dani Raba, la pilota amunt, el baló en el rechaz, va Luis Rioja, el llançament de Rioja, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Clar que sí, se ho mereixia. I ahí estava Luis Rioja per empatar el partit en el minut 81. Luis Rioja empata per al València en ixe córner. Trau ahí el rechaz a la defensa el Betis i ahí estava Luis Rioja, sí senyor, per a definir perfecte i per a empatar el partit.
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: El emporte del de Polinyà, bon passeig per a Gozzi. Gozzi per a Jarenčuk, a veure Jarenčuk. Entrava ahí també Jare, Gozzi, gol!
9: ¡Vamos! ¡Gol!
1: ¡Gol de Gozzi! ¡De Gozzi! ¡Y gol del Valencia! El gol de Gozzi, quan passava un minut del temps afegit en aquesta jugada ahí entre Jarenčuk, ha aparegut també ahí Jarek, el rechaz finalment que li ha quedat a Pablo González Gozzi, i ahí ha buscat el tir ajustat al padre de la porteria del Logroñés. Marca el València, s'avança el marcador, encarrila esta eliminatòria, el debut en la Copa del Rei, Pablo González Gozzi. Ojo el balón, pal. El balón para Javi Guerra. Ojo el chapinazo de Diego López y gol.
9: Vamos,
1: el
9: bien.
1: Diego López, gol. Gol de Diego López para rematar, para sentenciar la eliminatoria en el minuto 87-0-2. Diego López.
10: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
0: La pretemporada del Valencia pasa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. ADN València Club de Futbol.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna a la titularitat. El suís era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Quanta sil està i Sama Més acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconeixement al Xingurri Valverde, Ernesto Valverde, pels seus 500 partits en l'Atleti Bilbao. Serà l'última temporada del Xingurri Valverde i ahí està ixa pancarta, ixe tifo en un de les graderies de l'estadi de Sama Més. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y dalt Gorka Guruceta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Guajín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats, guanya el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laport, és que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit. 30 segons.
2: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
3: Està sangrando, eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tot els 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
2: Pues ahora
1: bueno, pues el xoc se remanprèn así en l'està de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atlètic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Atlètic Bilbao en companyia de Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha jugat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Atlètic Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Així que Pogeray, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que, bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Athletic Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota, muy bien, Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se la porta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra colpecha de Bilbao, Perill, en banda izquierda, se la porta Nico Williams, ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vol centrar, apareguta ahí Pepelu en la chuda defensiva, ve Pepelu ahí al tai, porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: i sí,
1: sa
3: sí.
1: Primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
1: Ojo al balo parat. Córner per a l'Atlètic Bilbao, va treure Nico Williams, atents ahí a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius. Balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente de la seva portería. El porter basque era ficar la pilota en movimiento en estos primeros minutos. 4 se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fence de les segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han feito a Nico Williams. Juan Senanava, el extremo internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Guiba Tindre Faena, Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustar-se defensivament.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de
2: Fulquier.
3: Y de Fulquier, Es más defensa.
1: Ojo, ahora que safe mal Diego López. Safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata a tierra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res, ¿eh?
2: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
1: Le dice al Bras. Le dice al Bras Yuri.
3: No, y cau per això, pero no, le pega manotazo, ¿eh?
1: Pues Larry Drew sigan y no va a pasar res.
3: Le pega
1: y el
3: show
1: continúa. La pelota para Leti Bilbao. Balón yar, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cau Renzo Sarabia. Se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Cara que protesten así. Pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegial madrileño. Y la falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se te que enfrentar a Nico Williams.
3: Y por primera vez.
2: Exacte. Arias mencionaba fa no res a Dimitri Fulquier. Yo recuerdo un partido en Mestalla que Nico Williams no va a tindre res a fer contra Dimitri Fulquier, de veres, un partit espectacular. Además, va a coincidir un mes en el que jugaron contra Madrid y Athletic y Fulquier va a secar a Vinicius y a Nico Williams. Pero Sarabia, que con Bella Ricardo, pues está rendiendo a un nivel, yo diría que molt notable, desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tindre que fer y pues sumarse al equipo y mes en este es circunstancias que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, aporta, está aportando todo lo que puede y más al equipo.
1: Bueno, pues el minuto de choque de esta primera parcera sobre el marcador, cuando ahora juega el Atleti Bilbao, se aporta esa pilota, es Jaureguizar el que cambia el choque, una otra vuelta banda izquierda buscando a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorate en esa banda izquierda tratando de encarar, fica la pilota de Islaria, ahí la trao Xomer Pepelu, que añuñe esa pilota buscando a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el balón pero Hugo Duro, ojo que le hace mal a Hugo Duro, se hace mal Hugo Duro, se hace mal Hugo Duro, está a terra el davanter madrileño, pero continúa la jugada del Valencia, el pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res y el choc continúa así en Samamés. Ahora Baloyar que ahí buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro, perdins, Altai Baguido, también Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante esa pilota, guañante el duel, sí señor, el de Denia. Buscando a Luis Rioja, importante, y se treballa ahí con 10 defensivo el centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que la perden la pilota, se la emporta Leti Bilbao, el balón. Que ahí volía a pinchar desde la banda derecha, era Jaureguizar. La pelota de nuevo se va a banda. Y el balón espera al Atleti de Bilbao. En este minuto, Guidia Casino de la primera parte. No está ahí Samamés, Plefins la bandera.
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio. Reclamant pues una tarjeta groga Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaven pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así en este partit. Atleti Bilbao-València, baló amunt en la disputa César Tàrrega. Ara Xomert allunya la pilota Gallà. El baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro. Compañía Geray, balón para Javi Guerra, se la emporta el de Chilet, ahora Javi Guerra la pilota, jugante en el centro del camp, Javi Guerra, Rere para Xomert, y Xomert para Gallá, presión ahí, la Leti Bilbao, y el balón a Rere, para el portero de Valencia, para Stole Dimitrievski, ya en este minuto 10 de la primera parte, balón de Guido, cambia el choque. La pelota para Renzo Sarabia. Per banda dreta se pone a Renzo Sarabia. Le hace falta Nico Williams. Li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí. I la falta per al València, Vicent Illes.
2: Em crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
1: Mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
1: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara endarrint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València. Ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba en les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells en seguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los, sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo més important
1: estar ahí. Ojo, que ara perd el baló, no arriba Pepe Lu, se l'emporta Nico Williams perill per banda esquerra, entra Nico Williams dins l'àrea, obre Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora, el baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València, del xicotet des Williams, al minut 14 d'esta primera part pràcticament.
3: Que sean todos los remates así, que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els dos germans Williams no consisquen en el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consisquen en el camp.
1: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Vantara trata de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
3: ¿qué dices?
1: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte, jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Perquè
2: sí,
1: Hugo Duro se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: Espera,
1: la falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Guduro.
2: Espera la por, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Guduro.
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
1: No, tarjeta groga per a la Port, Segur. Va que Guduro se queixava. Però la tarjeta és per a Emery Laport i la falta és per a València. O sea que... I la falta pot ser bona, eh? Està en una bona distància davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Està Javi Guerra i Pepe Lu al llançament d'eixa falta.
3: I ara la duda, que pot ser bona. Estan hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
1: Va Javi Guerra o Pepe Lu, a veure... Va a ser Javi Guerra el llançament per dalt. El llançament de Javi Guerra. Se li ha anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet del València.
2: Així marca, eh?
3: Con poca fe le ha pegado, eh?
2: Sí.
3: Y demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en... centros, però bueno, també algun gol ha fet en anteriors èpoques des del tir lliure. Javi no li recorda cap tir des de falta, però al final, pues, si no ha entrat
1: alguna des d'aquest. L'Atleti Bilbao, ataquen ells, Nico Williams buscava el passe, se desdoblava Yuri, continua Nico Williams a la pilota, Nico Williams arrere, el valor per a Yuri, Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Atleti Bilbao. Ahí está Yuri, té que endarrir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals, per a Gerai i Laport. Ara és Gerai el que trau la pilota, la toca ahí Robert Navarro, el balojo se l'emporta Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen unes mans, l'àrbitre diu que no, estan reclamant els jugadors de l'Atleti Bilbao unes mans, ara crec que és... Diego, aquí es el que es Renzo, el que está en problemas en tierra.
2: Sí. Renzo Sarabia.
1: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que está en problemas. Sí,
2: es que se va porque al rebuchar la pilota le han donado una manota en la cara.
3: Ha sido al despejar el balón.
1: Así, ahí reclama en un smans de César Targa, pero el árbitro dijo que no. Que sigan, que no ni absolutamente res.
2: Hombre, le esté pegado el salcos. Es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni molt menos. Mal. I Guro Zeta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
1: Bueno, pues la pilota per l'Atleti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar en Hugo Duro, no li eixit el passe, recupera la pilota a l'Atleti Bilbao, ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar, a la izquierda para Yuri. Yuri que centra el balón de Islaria. Ojo Perill. Se pilota el rechazo. El lanzamiento. Pues a córner. El lanzamiento a córner. L'envía Gallá porque le había quedado. Y se baló en Molclar. Y ahí Gallá finalmente es el que ha desviado a córner esta jugada de ataque del Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robbie, pero
1: era yo en Sancet,
3: están,
1: ¿eh?
3: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
1: ojo
3: estamos...
1: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuña a Tisha, Isha pilota. De nuevo el balón para Nico Williams, estaba en fuera de choc. Estaba en fuera de choc, comentaba Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues Jugant l'Atleti Bilbao, traguen la pilota en Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet, Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità, ara la pilota per a Rego, Rego arrere, ara pressiona Javi Guerra, l'eixida de baló, de central 6 de l'Atleti Bilbao, busca Nixa passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, però Hugo Duro, Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis, molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la, estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
3: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
2: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, bé Renzo Sarabia, com s'ha anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada. I el baló que ha tocat en Yuri. Se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nou el baló que se'n va fora, la toca l'Atleti Bilbao, el baló que va ser per al València en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va traure ixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra, pues ha provocat el córner, Javi.
3: Venga, va, a ver,
1: ha
3: va.
1: Provocat el córner Javi Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
1: y
3: sus...
1: Y ahí está la treta desde el cantó per al València. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay, que ofrecerse, hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a izquierda, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporita también este jugador, esa balón parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El baló Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja de la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega, César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El baló que el recupera el Atleti de Bilbao. Baló llar per a Sánchez. Sánchez per a Nico Williams. Eibar César Tàrrega al tall. Ve César ara. Ve César ara al tall. Imposant-se Nico Williams. Nixa eixida ràpida. Que volia provocar l'Atleti Bilbao. Ve el d'Aldai a César Tàrrega. Davant Nico Williams.
2: Sí, ja que anem molt espai, quan el camp siga a campo verd. Per què tant Nico Williams com Robert Navarro? Ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.

0: Jonathan, pero... pero tenéis que continuar.
1: No, no, no, está claro. Es que no se puede hacer otra cosa.
0: La lamentación no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa.
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte. És de veres, que és un penalti.
1: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival... al rival, per ahí és un plus, sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estar, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi?
0: Pues això és lo que n'hi ha que fer, y continuar ya... competint sense perdre la cara al partit.
1: I ja me parece extraño que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuemos. Superada la mitjora, minut 31 de la primera part. Empata serà el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ese penalti Hugo Duro, però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg. I encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez. En la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde Rere Schomert, el suís. En Curté per a Guido. Balón per a Gallá. Gallá que va al chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se lian a tel control. A Luis Rioja. No ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sancet. Sancet buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra. Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. Lo que passa que un sort com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill és real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri, buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li hiciste el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Samamés, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veres que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
2: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí, sí que és de veres que així com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
1: afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo está serio, está competint. La llàstima ha sigut ixe penalt, que ha fallat Hugo Duro, però no hi ha que continuar. Encara queda molt. Baló de Schomert, tenien el 37 d'esta primera part. Ara ha passat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Robert Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguent egoistes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem,
0: sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa terra i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i cinc completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg. Buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao en la disputa d'eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en eixa disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Simón. El que colpeja la pilota va a traure en Jack, el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau un Simón, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'ha emportat la pilota Sancet buscant a Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez, continua Iñaki Williams. Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
2: Molt important, eh?
0: Va votar Robert Navarro.
2: Ens tenim que mantindre molt fèrreos, sí, en baló parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en moment decisiu del final de la primera part. Ojo, se vol penjar dins l'àrea. A veure, pilota. El rechazo, una travolta per a l'Eti Bilbao, una travolta, està ahí Robert Navarro que se'n vol anar, Baugo duro en la xuda defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trau però no li ha pegat bé Pepelu, li ha pegat mossegada, i el baló encara, ahí que busca l'àrea del València, quan ha aparegut Dimitrievski, vol jugar en llarg, a veure aquesta pilota per a Diego López, Diego López i Yuri, Diego López, a veure Diego López, i arriba Unai Simón, ha arribat Unai Simón, abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota, fins al final, pues estem ja en el 40, en el tram final d'esta primera part, continua l'empat a ser el marcador, jugant l'Atleti de Bilbao, la pilota, ahí buscant aquest passe, a banda esquerra, ara aquest baló per a que jugue, ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, l'han recuperat, a veure Luis Rioja buscanta, Hugo Duro busca el llançament, Unai Simón, a córner, no ha blocat Unai Simón, el llançament d'Hugo Duro, se li ha escapat de les mans, el baló Unai Simón, i va ser córner per al València en aquesta jugada que havia recuperat molt bé el baló, Luis Rioja ha buscat a Hugo Duro, la pèrdua ahí de la pilota de l'Atleti Bilbao, estava molt atent Luis Rioja, que ha buscat el pase final, pero Hugo Duro...
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, esto este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilet, el córner, la pilota primer pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá. El balón ahí no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fica claro, el hombre, claro, vuelo ahí. De Treball a saco.
1: Sufriendo.
0: Que allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero el Valencia, ojo la contra, ojo la contra para el Leti Bilbao, se la emporta Robert Navarro, Perín, ni hay que pararlo, ni hay que pararlo, Robert Navarro se emporta y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente, molve, estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet Corberán ho deia en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya sí, total, al final el Sarsentins
0: es un penquecu
2: de peu. Corberán ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el baló. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese baló que volia ficar Yuri. A la esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, en la tercera esquerra l'Eti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, i se valor, n'hi ha que treure-lo d'ahí, Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugue ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El baló que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Dimitrievski?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor per a Guido Rodríguez i Guido Mesarrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. l'equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La verdad es que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complís el minut 45. Anem a veure perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaça ahí. Afavoreix el València i la vol recuperar Xomerti Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert que busca el passe arrere.
1: Ay, Diego,
0: per al seu porter, per a Stole Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca el compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, tinc ganes de veure com es de la banqueta s'activen, ¿eh? Y aporten a la chespa, encara es pronto, obviamente, pero yo creo que hoy tinc una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
1: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
2: Como a mínimo a citar.
0: Bueno, yo... pues un minuto queda, un minuto y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El balón de Xomert, el suís, buscando ahí a Pepelu. Pepelu. La pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepe l'ho té que xora arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xora en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé. Guido Rodríguez, venga que esta puede ser la última. Ahora Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro y Diego López. Tocala ahí Guido. Guido, el balón de Pepelu. Pepelu, anima ahora que entra per banda. José Luis Gallá, lleva la pilota para Gallá. Entra Gallá, Gallá que se entra. Mol forzad Gallá, mol forzad Gallá. Arriba Diego López, arriba Diego López. Que trata de arribar Diego López. Ahí busca la central Diego López. El balón amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ahora ahí para... L'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Atleti y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio y siendo el de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Atlético Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal Hugo Duro. Està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central de la Leti Bilbao, un Hugo Duro que se hace mal.
1: Tarjeta,
0: y la falta,
1: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí. De Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocaba, pues, la gola, ¿no? Se tocaba la gola, igual algún golpe en la...
0: Ah, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
2: pues
1: sí,
2: es muy clara, es muy
0: clarísima. Pues no va a pitar falta.
1: Se desentiende
0: por... Pues el balón para Leti Lo. A mí también me va a pegar. Y lo que está en Dienli, Pepelu...
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitre, pues...
1: Se desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues... No, ni a
1: ¿Para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues... Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera, Leti Bilbao se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere venía Pepelu, le ha llevado la pilota, molt bé Pepelu,
1: se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski,
1: se mueve el banquillo, Robi,
0: de moment no, pero he dicho que el canvi tàctic es ha colocat el míster a Luis en la banda esquerra, Diego López per la dreta, el de més tot igual, fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
2: El València, bueno, pues ara... que ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per aquí amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que Rato tuvo duro, però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa, se l'emporta el d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està precís avui Guido,
0: el balón,
1: eh?
0: Ja.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh?
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en llar, cambian la pilota, territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
1: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
1: También es barata, ¿eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, per ara, DNU de 20 passes, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no ho entenc, pero...
1: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill, de nou a intensitat i contundència defensiva, tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego, Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López, continua Rego, retalla Rego, Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gente, s'ajustos defensius, el xoc aeri és perillós, ojo i xo baló, la pilota que la vol traure el València, arriba Iñaki Williams, el llançament, se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaza ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat,
1: sí,
0: fora
1: de, los corners que
0: de la portería del Valencia.
2: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha d'aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, cambiar pues... el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo moment,
2: per Omar Sadik. Ya veurem.
0: Está calfante en la banda, no més Urinic, eh? És Urinić el que veig que el fa en la banda. No sé, tindrà algun problema Pepe Luguido. Però és Urinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro, Islaria. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepe Lu. Estava Pepe Lu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també en l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepelu. Aixudant estava ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que s'ha fet mal.
1: És que donde...
2: una cosa que m'agrada de Navarro, eh?
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: I a banda, sap... no deixar-li temps al rival per a pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
2: ABC.
1: Y punto. Y nada más.
2: No calmes, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap... Y el balón de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal. Hem entregat mal la pilota. El balón, ese balón en la frontal. Estava ahí al tall Vega ya, le había quedat a Guruceta. Ses perdues ahí son perilloses. Ses perdues con les enguites gutaras perilloses. Continua el perill, la portilla de València. El balón penchat. Ara cap a esa banda esquerra que entra Robert Navarro, torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Ese balón allunyat, allà va Hugo Duro que no arriba a la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta venga, groga per al jugador de Leti Bilbao.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quan abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepelu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinić. Fent ja l'activació, si és calfament en la banda, per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota a César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà, ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Grossabel, i la lleva Grossabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grossabel atenta, enviat el baló a servici de banda.
1: Que pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el Station B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no ha tenido casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traiente en Curtia, Dimitrievski, espera que traga la pelota real el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, Yarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí hubo duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota rere, per a centrals, ayudándose ahora en Pepelu Tàrrega, Pepelu, un buen treball, sí señor, ese pivo defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepelu.
1: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero hubo duro que no pota arribar davanter madrileny del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
1: No, sino que tiene ganas de volver a estar. El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Carcheta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu, agarrata ahí al jugador del Athletic Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem, va percebut de sanció, está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son los que estarían a percebuts.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente
0: de sanció.
1: Yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
1: sí que...
0: Ojo, ahora Leti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegut Dimitrievski, aparegut el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams, se disposaba a rematar y a tapar molt bé Stole Dimitrievski, la oportunidad más clara para Leti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta, el salvador, en protagonista del Valencia, pero a tapar ese lanzamiento de Iñaki Williams.
1: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón, la pelota y Dislaria, el balón muerto, ni a que ayuñarlo, finalmente la Tret Schomert. Finalmente la tres Schomert, Juan Dimitrievski ahora se está en terra en problemas. Dimitrievski, maniobra esa pilota que continúa en perillo de Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao, aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra, sabía fer mal en esa última jugada. El porter del Valencia, que ya está decisivo, salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski. Porque qué parades está frente en esas jornadas baix pals. El su rendimiento desde que se va a lesionar a Aguirre Zabala ha sigut, vamos, inmediato, no lo següent, al menos ya diem vais expostes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixe córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Y se ayuda a Iñaki Williams. Y a Segut después en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están a tenerlo ahí sobre el terreno de choc del Estadio San Mamés. El choc parat. Atenenta Dimitrievski.
2: Pues el Valencia, que este es. Pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí Ubechem, es en el cervical, Robi, es con...
0: Sí, están ahí Tan protestantes jugadors de Tibiló, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuentas.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
0: Puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
1: Le desestabiliza a Geray.
2: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parpadeando sí, Chanfort Dimitrievski.
0: Igual puede ser que esté un poco emocionado el colp.
2: Pero ya está bien.
0: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha hecho el doctor Aliaga, el meche camp del Valencia, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minuto ya, 63 que estén, 18 de la segunda parte. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscando a Diego López. Abre Diego López a la pilota. Diego López la volía jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el baló, el rechazo. Que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sancet. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. Que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7. Per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a cumplir.
2: Possiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: A lo que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la bola entra ahora Tàrrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tàrrega. Tàrrega en curté buscant a Guido Rodríguez. Guido, el balón había eixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambi. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sancet.
1: Bueno,
0: Berenguer, pero Jan Sancet es el cambio.
1: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota y ahora n'hi ha que tornar. Porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibiloao. Desde la part dreta, el balón buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí, Iñaki Williams. Ja traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el balón. Continua Xomert a la disputa i sa pilota. Cau Xomert. I han fet falta. I han fet falta al suís. I el balón que va ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
2: I Rubi,
0: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit és que estava encalfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val.
0: Està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
1: Pepe Lu està con tarjeta, no?
2: Sí.
1: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra per a José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau a treta ahí el Atleti de Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí que l'ha tret Vivian. Ha sigut altre dels canvis que ha fet l'Atleti de Bilbao, Vivian ara i Geray com a centrals.
1: Sí, per la por, no, Vicent?
0: Sí, per la por, sí.
2: Correcte, un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any, De fet, van anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro de la banda dreta, atacant ahí la porteria València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao ahí li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido. Altai Guido, davant Alex Berenguer y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para de nou per Illa, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, orixe baló, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota, el baló que el recupera Vivian, Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams, ara Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el baló, ha tret Guido el baló, doncs pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani, va Ramazzani, Urinic i Sadik, va un triple canvi el que va fer el míster, Carlos Corberán, ahí està preparats, Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí estan Hugo Duro, Diego López i Pepelu que se retiren del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
2: Pues ara el València que canviarà, canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ixe penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga, Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
0: Va el servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo d'Islaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Luis Rioja, contra el Luis Rioja d'Islaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
4: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Omar, rematant de cap, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap, ha marcat Sadik Omar.
1: Como se anticipa, ¿eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
2: Rioja de Borisa Molbe y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, ¿eh? Casi perfecta.
0: Claro, es que al final, sí, señor.
2: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadik, el partido andaba a cambiar. De feta al Valencia le convenía más en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt del área del Athletic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son dos, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
1: Qué importante, de verdad.
2: Y es muy importante.
1: Y qué largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1, ¿eh?
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatx, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de xoc Sadik, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
0: en tot el que esté diente.
1: Rovira, la primera pelota que toca, ¿eh? Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, ¿eh? Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
1: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segona porta.
1: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verli la treta Unai Gómez! ¡El remate Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
1: ¡Dios santo!
2: ¡Mare me guarrobi! ¡Se ha estirado como una goma de chicle!
1: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Una volta penja d'Islària, n'hi ha que trobar aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre el control del partit,
0: parar-lo, perquè
2: sí, sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ya di que l'Atleti lo ahora en terreny de xoc del València, apretant-nos Sara i se való per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams. Xomerta corner. Ara i Xara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrieski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret Salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrieski, se va a treure el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, Xapilot tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja en ese córner que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrieski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés, perquè això és com
0: ojo,
2: tot, és
0: no,
2: més
0: ojo,
2: difícil
0: ojo,
2: quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor. Va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
1: Hay que ser más inteligentes que nunca.
0: Ni ha que pararlo, ni ha que tirar...

0: Parlo de tu porteria.
1: Pues una cosa vamos a dir, parlant de Ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'Ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian a Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
0: Escolta
2: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
0: Fíjate.
2: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Urinic una altra volta, Guido, el balón la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat, Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Àlex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaç, espera d'ell, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota, Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
0: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrere.
0: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
2: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
1: I així entra...
2: Unai Núñez, aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar pues, una defensa de tres centrals.
0: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber... jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
2: pues,
0: Javi.
2: Replantejamiento táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales, la entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tàrrega.
1: Pues
2: retirant a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres,
2: va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
2: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va l'Àlex Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munt, a veure baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media Quan hora ahí.
2: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en... És... No sé si és Xomert, sí.
0: Sí.
2: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. algo le

0: Hecho.
1: Bueno, pues
0: nosotros
1: se va a recuperar Schomert.
0: Dos ventanas.
1: Estamos en el minuto 83. Minuto 83.
0: Ah, no.
1: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador.
2: Sí, sí,
1: Dimitri Esquiaterra.
2: Se choque.
0: Se choque con Unai.
2: Robi, se choque Unai Núñez y Schomert cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitri Esquiaterra está en problemas. El portero del Valencia. Así están protestando. Porque dicen que es cuento de Stole Dimitrievski. Pero eso, la bronca de Samamés. Pero Stole Dimitrievski dijo que entren en servicios médicos. Y allá va el doctor Aliaga. Tendré Stole Dimitrievski en este tram final de partido. En este minuto 84. Ahí están las señales horarias. Les 6 de la desprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xoc parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa, bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent, ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa, bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno.
1: Sí, home, anem a veure. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València de Tibiló. Vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Schomert que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel. El baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe. El baló, la treta i el València defensant en un gol siguient, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc. Però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg. El baló llarg, Dimitrievski. Ara n'hi ha falta, Sadiq. Diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. Advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit. Minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeixen Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik. A Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quantara. Ataquen ells. Encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez. A veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadik Umar. A veure Sadik que s'emporta la pilota. Sadik amb el baló. Sadik que busca el passe. Ahí per a Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo que buscava la passada. El baló no ix. Continua Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer que arriba i se baló. Estem en el 89. Anem a estar pendents. El temps afegit. Que és molt important el que li quede a este partit. Perquè és el que li quedarà al València. Per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. Ahí talla Beguido. Però el rechaz és una altra volta. Per a Leti Bilbao. Per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe. A Incurtet per a Gorosabel.
0: Gorosabel
1: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es encarant a Gallà. Obre Gallà. Vega ja el tall. Vega ja el tall per a enviar la pilota fora. Vinga que se va a complir el 90. Se va a complir el 90, anem a estar atents ahí, el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
1: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts de afegit pot aconseguir aquesta victòria final. Però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló. Que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló. Per l'Atleti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca de Ramazzani, a córner, a córner.
0: Però estar media hora para sacarlo.
1: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri, ahora que i se baló.
0: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
1: Pues allá va Luis Rioja. A traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai. A veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar. Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que trau la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla Beguido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri. Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
0: ficava
1: el la centrada darrere,
0: buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
1: Queden 4 minuts. Queden 4 minuts, ara Ugrinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams, el passe per a Gerai, Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca, Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
0: ai,
1: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues tres minuts.
1: Corner des del cantó esquerre. Pues queden tres minuts. Se va a treure el corner. Jugada balo parat. De nou perill. En la porteria del València. Hay que defensar-ho. I se corre. I se balo amunt. El remat per dalt.
0: Bueno.
1: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski. Queden tres minuts. Vinga, queden tres minuts. Li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés. Per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no guanyava l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts, que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadiq Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadiq sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València, Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
0: Bien, Renzo,
1: dos
0: bien.
1: Últims minuts.
0: Bien, hijo, bien, Renzo.
1: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Tàrrega, la pilota, l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido. Guido que no deixa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. De ser que ha fet l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, vinga.
0: Això
1: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts, sí senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadiq per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta al València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, el Sant Mamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús el baló eixit, és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. al árbitro, ahí está el final, bien. ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de San Mamés, guañali a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, un i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
0: Podemos.
2: No, per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
0: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. 10 derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenat 7 en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. Y el València, que ha contribuït a esta cifra, en Athletic Club que perd ese partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
0: Mira.
2: I les imatges que vegem en la televisió és lo bonico. És lo bonico
0: de los jugadores.
2: De futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no mos oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues el equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
0: sí,
2: cap,
0: senyor.
2: Pues te lleves un pes de damunt.
0: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso, pero horroroso.
2: A mí honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League, y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que aplegaran en rodarse. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los matices puntos que otros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
0: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, muy importante el gol a veratge, Ricardo, porque de 8 rivales que están ahí clavados en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42, pot ser que virtualment hi un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol a veratge guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solament tens el gol a veratge perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es no está fet en cara, pero virtualmente.
0: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Exacto,
0: la línea correcta que el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit estos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
1: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
1: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
1: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y... Hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido. Tenemos que sufrir, obviamente, en este campo. Pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
1: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy. Entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
1: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paraules del nostre capità José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i, per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio, d'este dimarts 21 de juliol, on el València continua preparant així en la ciutat esportiva de Paterna lo que és ja la tercera setmana de treball, d'entrenaments en vistes als dos partits que té per davant esta setmana l'equip de Carlos Corberán. Demà, el segon partit de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada, així a l'Antonio Puigades, i el dissabte el Castelló, també en el Puigades i a la mateixa hora. Dos rivals de segona divisió, dos rivals exigents, després d'haver disputat el que va ser pues, el primer partit, que, bueno, que ja contarem en Olot la setmana passada a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, que va ser pues, un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Però ja diem, a partir de demà, eixos partits davant l'Eldense i el Castelló per a continuar rodant-se en esta pretemporada, per anar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot el treball tàctic que vol el míster Carlos Corberán de cara a l'inici de la Lliga. I el més important, en estos partits de pretemporada que tindrà per davant el València, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga, al començament de la temporada, el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en ese primer partit davant el Celta de Vigo, que ja ho sabem, va ser un començament de temporada molt exigent per al València. Tres partits en només una setmana després que s'ajornara el partit davant el Betis. El València començarà la Lliga davant el Celta de Vigo dissabte 22 d'agost i després dimarts jugarà el partit davant el Betis i després el partit diumenge davant el Deportiu La Coruña a Riazor. Ja dic, va ser un inici de lliga molt exigent per al València. I ja diem, en esta tercera setmana de treball de pretemporada, en eixos dos partits que l'esperen al València, el Dense i Castelló, per cert, partits que se van a poder veure així en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Demà, els que no hagueu tingut sort de vindre a l'Antonio Puigades, perquè ja contarem en el dia d'ahir que se van esgotar de seguida les entrades per als socis UBCF, per aquest partit davant el Castelló, la setmana passada pues, també se van esgotar en qüestió d'hores les entrades davant l'Eldense. Bueno, pues, no hi ha cap problema, podreu veure aquests partits davant l'Eldense i davant el Castelló, ja diem així, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, que va tindre l'alicient aquests partits de veure als nous fitxatges del València, els quatre reforços que fins ara ha fet l'equip, el central irlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Ali Dien, el japonès Sato i Guido Rodríguez, encara que a Guido pues ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però bueno, van a tindre també eixos partits, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló. Bueno, pues ara ho contem tot, el que ha sigut també pues, el retorn als entrenaments de l'equip. Ahir per la vesprada van tornar al treball després d'haver estat tota la setmana passada en l'estaix de Olot i ara ja pues, bueno, a preparar eixos partits. Bueno, pues, vos ho contem tot en este informatiu, com també vos contarem l'actualitat del Mestalla, que continua també el seu treball de pretemporada així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que són molts els jugadors del Mestalla que estan en dinàmica de primer equip, els canterans, però ahí està el nostre filial també preparant el que va ser el seu començament de temporada, com el València femení, que bueno, també pues, està treballant a les instal·lacions de la ciutat esportiva Paterna amb els 7 fitxatges que ha fet l'equip de Miquel Crespo, en el que serà el retorn, il·lusionant retorn a la Lliga F del nostre València femení. Bueno, i també pues, contarem l'actualitat de l'acadèmia, perquè avui també tenim fitxatge en el nostre juvenil Divisió d'Honor. Ho contem tot, com sempre, així l'informatiu, acompanyant-nos un dia més, don Vicent Burguete.
2: Bona esperada, don Josep Rovira, una setmana més de calor, però tranquils perquè demà per fi aplega el futbol, així, a Paterna, el primer equip. En aquest partit front a l'Eldense tinc moltes ganes de veure com va aquest primer partit de pretemporada. No sé, Rovira, tu ja tens unes quantes pretemporades a les esquenes, però jo crec que també la il·lusió està ahí.
1: Sempre, sempre, evidentment, renovem les il·lusions i tenim ganes, no?, de veure el nostre València. Mira, la prova més evident són, bueno, que estos partits, demà davant l'Eldense i el dissabte davant el Castelló, pues, en qüestió d'hores se van esgotar totes les entrades per als socis UBCF que van eixir a la venda. O sigui que els aficionats de València també tenen ganes de veure el seu equip, eh?
2: Home, és que són oportunitats boniques perquè el que comentàvem també ahir és que jo tinc molts records de a lo millor estaves fora de vacances o el que siga, però quan el València jugava se detenia ese plan de vacances, ficaves UBCF Media i escoltaves o veies, com és el cas d'ara que se poden veure els partits en la teua veu, pues, com li va al València de Carlos Cloverán, perquè també els partits de pretemporada són pues, els partits en els que pots veure els nous fitxatges, també a jugadors que també venen de baix, de l'acadèmia, que sempre saps que tenen ese, ese ganxo, ese, pues, ises ganes de que la gent es vegin, aixina que veurem si demà podem veure els nous fitxatges i que segur, i també als jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ara anem contant a tots en este informatiu, com diem, l'equip va tornar a ir per la desprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva Paterna. Este matí ha continuat entrenant-se després d'eixe primer estatge la setmana passada a Olot, a terres catalanes, a eixes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Ahir ja, tornada al treball, pues en poques novetats. El que ja contàrem la setmana passada, Vicent, Dimitri Fulquier, que continua treballant al marge del grup. Va estar en l'estatge de Girona, però en el retorn als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, Fulqui continua al marge.
2: Sí, el lateral francès i de Guadalupe, que continua al marge, que no se pot necessitar encara en els seus companys i, per lo tant, que no el veurem demà. En aquest partit front al Dense a les 8 de la vesprada, veurem si Dimitri Fulquier se pot incorporar lo abans possible a la dinàmica grupal, perquè, com dèiem, una pretemporada és hiper important per a un futbolista, perquè des de fora pareix que sempre diem, bueno, estem esperant a la jornada 1 de Lliga, però és que quan un jugador està tota la pretemporada es nota durant tot l'any, Robi.
1: Bueno, pues Fulquier al marge, però ja comentàrem la setmana passada des de Olot, que bueno, que bueno, està en la fase final, el tram final de la seva recuperació, el lateral de Guadalupe, en bones sensacions, bueno, pues continua treballant amb els fisios, els readaptadors, fa treball de camp, però no encara amb el grup, i bueno, veurem si, jo crec que molt justet per a que pugui arribar a aquest inici de Lliga, lo que serà el primer partit el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
2: Bueno, també és de veure que calma, no hi ha pressa de que torni, més que res perquè no volem recaigudes. Ja vam veure en el showcase en les imatges ara mateix, perquè ho estic veient des de l'aplicació o des de la web, en Mukhtar Yakavi, que no volíem córrer ese risc a recaigudes, així que esperem que passi el mateix en Dimitri Fulquier, que no passi res una vegada se recupere i que tinguem, per fi, a eixa peça en el lateral dret, en busca també en el mercat d'altre.
1: Bueno, pues eixe ha sigut avui, ja diem, el retorn al treball així en la ciutat esportiva de Paterna en esta tercera setmana de treball de pretemporada de l'equip de Carlos Corberán. Bueno, la resta de jugadors lesionats de llarga durada que continuen els seus processos de recuperació així en la ciutat esportiva de Paterna. És el cas de Copete, el cas també pues, de Alberto Marí, de Diego López. Bueno, pues continuen aquests processos que van a ser llargs en quant a la seva recuperació, però bueno, també pues, així estan en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna. En esta setmana important que té el València, de dos partits, com diem, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló, dos rivals, dos equips de segona divisió, i Carlos Corberán, que ja en el que va ser el primer partit en l'estaix de Olot davant el Petro de Luanda, que el València pues, va perdre, ja comentarem, no?, que estos primers partits les cames encara pesen un poc, n'hi ha molt de treball físic acumulat en el que ja és tercera setmana de treball, i encara pues, no se té ixe ritme, ixa frescura, però el que es tracta en estos primers partits, Vicent, és d'això, d'anar agarrant ixa frescura en les cames, d'anar agarrant ixe ritme de competició i d'anar rodant-se i soltant-se.
2: Al final siempre ha de ser uno competitivo, no sé tú cómo eres, Robi, este equipo obviamente va a ser pro-competitivo, pero no hemos tenido que olvidar que el objetivo de la pretemporada es que el jugador esté a punto para la primera zona de liga, que es lo realmente importante, aún con tres puntos. Eso sí, obviamente el equipo, que no se done per entes, que no va a intentar guanyar els partits pròxims, pero insistim, eso es como la comparación que va a ficar ahí en el filial. La missió d'un filial és formar jugadors per al primer equip, no guanyar totes les lligues, pues és el mateix per a una pretemporada, ja siga guanyes o pergues. Per a mi tenen el mateix valor els partits i és el de treballar dur, veure que el que s'entrena durant la setmana es plasma en el camp, el més important, i també que se coneguen els jugadors que apleguen. No?
1: I assimilar, Vicent, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues de cara a lo que serà l'inici de la lliga. Tot aquest treball tàctic i tècnic que vol, pues, bueno, pues anar ensamblant l'entrenador i el seu cos tècnic és el que s'està treballant. Ja dic, des de la primera setmana a Paterna, la setmana passada en l'estatge de Olot, i en esta tercera setmana ja pues, davant ixos dos equips que tindrà davant l'Eldense i davant pues, el Castelló. El treball defensiu, ixe treball en el centre del camp, com anar ensamblant pues, tot això. La idea futbolística que té el míster va ser molt semblant en quant a tàctica i plantejament en el terreny de xoc, i demà pues, ho veurem ja en aquest partit davant l'Eldense.
2: Claro, jo te volia preguntar, Robi, perquè l'entrenament, ara parlem dels entrenaments, és algo que sempre passa de puntelles, no sé si pogueres veure algun entrenament allà en Olot, si tingueres l'oportunitat, més que res perquè igual la gent ho ignora, però la intensitat que tenen que entrenar els jugadors de primera divisió en juliol, i m'assec en el calor, no és fàcil.
1: Mira, ho comentàrem la setmana passada, que el míster Carlos Corberán, el seu costeny, estaven molt contents en el treball, en l'esforç dels jugadors, en els entrenaments, en el dia a dia, que havia vist molt bé, no només als fitxatges, que ara després pararem d'ells, sinó també a la resta dels jugadors de l'equip, que estaven pues, entrenant a molt bon ritme, que li estava pues, agradant la intensitat que ficaven en els entrenaments, i que això ara pues, n'hi hauria que plasmar-ho en estos partits que anava a afrontar l'equip, però el míster estava content en el treball dels jugadors.
2: Clar, és que ficar-nos en la pell dels jugadors que no són nous, que ja estan així des de fa unes quantes temporades o des de la temporada passada, recordem, última temporada en la nostra casa, en l'estadi de Mestalla, per a viatjar a aquesta nova casa del nou Mestalla. I clar, els jugadors que duen així, inclús canterans, voldran fer una última temporada el més especial possible. Estaran tots a punt per a aquest partit frente al Celta, després d'aquest reajust de la primera jornada en el Mundial, que per sort tenen que descansar pro jugadors de la Lliga Espanyola, Robi.
1: Sí, i bueno, ara que tu parlaves de aquesta temporada tan especial, que és la que va afrontar el València pues, l'any que ve, en el que va ser la deu de Mestalla. Parlem pues, en aquesta entrevista que li ferem a José Luis Gallà, el capità, en aquest estatge d'Olot, i ell ho deia, i ho diuen. També pues, tots els jugadors en aquestes entrevistes, aquestes declaracions que també pues, han fet, no? Lo especial que és despedir a Mestalla com cal, com se mereix, no? En aquesta mentalitat que té que tindre l'equip, que ho diga Gallà i ho han dit també els jugadors, mentalitat ambiciosa, exigir-se al màxim, pensar pues cap amunt, pensar en Europa per lo que estem dient, per a que Mestalla tinga un adeu com se mereix.
2: Sí, perquè al final, òbviament, això és futbol i mai se sap el que pot passar en 90 minuts o sobre la cespa. Si pogués calcular-lo, pues, òbviament, tindries molts millors resultats qualsevol equip del món, però al final el que sí que s'ha de tindre és una mentalitat clara, una forma de pensar d'ambició. Entonces, pues el València Club de Futbol, que per a esta temporada que ve la té, que vol tancar Mestalla en la millor posició possible, ojalá en puestos d'Europa, i ja ho deia l'altre dia el capità.
1: Bueno, pues tornant a aquest partit de demà que tindrà el València, segon partit d'esta pretemporada, davant l'Eldense, com hem dit en la nostra portada, l'alicient de veure els nous fitxatges, les quatre incorporacions que ha fet el València. Al central irlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali, el UDN, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, que ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Van jugar tots ells, a excepció de Sato, i se partit d'entrenament en Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, però demà pues, ja podrem veure pues a aquests fitxatges, sobretot també pues a Sato, que no va jugar l'altre dia, ja comentarem, per aquesta càrrega de treball, pues com diem, també, al igual que Sato, altres jugadors tampoc van jugar aquest primer partit, però ja demà pues podrem veure els nou, Vicent.
2: Sí, també hi ha que tindre en compte que al final el futbol asiàtic pues no és el mateix que el futbol espanyol, allí és menys físic. Imagine que Sato també és jove, recordem que ha vingut així com un jugador de Chapó que ha fet molt de soroll i que allí el van despedit com si fora pues la major promesa d'allí, però sí que és de veres que és un jugador jove, recordem, de 9 anys, generació 2006, enguany fa els 20 anyets, es té que adaptar a una nova ciutat, a una nova cultura. Clar, per a nosaltres canviar de moviment de València a Barcelona, a Madrid o a Bilbao, pues estem en el mateix país, encara que siga molt diferent, però canviar del Chapó a Espanya tenint 19 anys menys de 20, pues òbviament tens que agafar, així que quan se gestione i se càrrega de física, pues podrem veure en
1: i parlant dels nous fitxatges de Dien, de Dejas, de Sato, perquè Guido també pues el conté com a fitxatge, encara que el coneguem pues ben bé, altra de les coses que està valorant positivament el míster i el seu cos tècnic és com s'han integrat, la ràpida integració, com s'han acoplat, com van digerint pues, tot aquest treball tàctic que volen i estan pues, agarrant-se a la perfecció.
2: Pues a mi, fixa't, Robi,
1: i deixant molt bones sensacions.
2: Aquestes coses són de normal bones notícies, però per a mi, en aquest cas, és doblement bo perquè, recordem, Justin De Haas, neerlandès. Guido Rodríguez, argentí. Aleu Dieng, de Mali. I Renusu Kesato, de Chapó. És a dir, cada uno de un parell i una mare de tot el pas del món i que el fet de que s'integren tots de forma genial, així, res més a plegar per tema llengua, pues molt bo.
1: Per cert, un dels fitxatges del València d'esta temporada, Aleu Dieng, que ha estat pues estos dies visitant el campus que pues continua realitzant-se així en la ciutat esportiva de Paterna i aquests xiquets i xiquetes han tingut aquesta visita especial d'Aliu Dieng.

0: Hola. Hope you are enjoying and be open to every time listen to coach. So I hope to see all of some of in the first team in La Liga. Enjoy. Keep going.
1: Lidien, el miscampista de Mali, visitant a xiquets d'eixe campus internacional de l'Acadèmia del València, donant-los la benvinguda i dient-los també que ojalà algun dia pues, puguen arribar també al primer equip i jugar en la Lliga.
2: Home, Robi, recordem, 48 països s'hi han representat en este campus d'estiu del València Club de Futbol. Tu traduïs, atento a este numerín. Uno de cada cinc països del món està representat. Així en Patera, en este mes de juliol, des d'Austràlia a Noruega, passant per República Dominicana, Filipines, l'equip del VCF International Programs, l'equip del València Internacional, que durant tot l'any treballen i ara es veuen els fruits. Primer en ISA VCF Academy International Cup i ara en este campus de juliol, així que Dienc va estar i l'altre dia va estar Sato.
1: Sí, per cert, a Liu Dien, que bueno, ahí ve de jugar en Egipte, en la Lliga d'Egipte, i està acostumat també pues, al calor, com ens deia, que estem patint en aquestes temperatures altes, no? Pues, d'estos dies. I dia, bueno, en Egipte jo també estava acostumat a jugar en calor.
2: Sí, però Espai, que quan va vindre al campus, a Ludien el notarem en la camiseta especialment sudada, i li van preguntar a Liu, tu vens d'un puesto, bueno, de Mali i d'Egipte, allí fresquet no fa, però hi va dir que així fa moltíssima calor. Jo crec que el que li falla és la humitat. A lo millor allí és un calor més sec.
1: Sí, la humitat és més alta, allí és més sec.
2: Però a Liu Dien, que, vamos, estava llevant 2 quilos de toxines en la samarreta, la veritat.
1: Bueno, pues a Liu Dien serà un dels alicients demà en eixe segon partit de la pretemporada que afrontarà el València a les 8 de la vesprada, sinó l'Antonio Puigades, davant l'Eldense, que, com hem dit en la nostra portada, partits este, el Eldense i el del dissabte davant el Castelló, que anem a poder veure per la A, per la web i el canal de YouTube del València. Aquells pues, afortunats que han tingut i que van a poder veure el partit socis VCF, així en l'Antonio Puigades, pues, podran veure-ho en directe. Però els que no, Vicent, ahí anem a estar nosaltres.
2: Els que no, pues ahí estarem nosaltres per a ficar-li veu a ese partit de pretemporada. Ja vos dic, no sé si és perquè jo de xicotet el vivia d'una forma diferent, però per a mi són especials de pretemporada perquè són post-vore als jugadors que no se'ls vore durant tot l'any, també als nous fitxatges. És la primera posta en escena per a els Sato, De Haas, Dienk, per a Guido, no? Que ja és conegut. I demà, front a l'Edense a les 8, en l'Antonio Puigades. Robi, esperem que faci bona temperatura, 8 de la nit, bueno, 8 de la vesprada en estiu, esperem que no us haig res massa jugadors.
1: Bueno, pues ahí estarem, i ja dic, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube. El partit davant l'Edense, el del pròxim dissabte també a les 8 de la vesprada, davant el Castelló, i també recordem que la setmana que ve l'equip se'n va pues a un altre estatge per Anglaterra, i allí també pues, n'hi ha previst oferir en directe el partit davant l'Stock City. Serà el 1 d'agost, quan el València pues, afronta aquest partit davant l'Stock City, que també vos oferirem en directe, i com no, el trofeu taronja, l'estadi de Mestalla, el 8 d'agost, en aquest apassionant València Newcastle.
2: Pues el València-Newcastle i ese trofeu taronja especial perquè serà l'últim en Mestalla en un club a l'altura perquè és un encara aquesta temporada última no ha sigut la millor però està tornant a ser des grans en Anglaterra. També tindrem prèviament això el Stoke City que és un rival de segona divisió anglesa però també en entitat recorde una eliminatòria front a ells en Europa League en un golaç de Mehmet Topal falla, imagina si ha plogut, Robi.
1: Bona memòria, té.
2: Bona memòria, ho comentarem així, també he de dir, quan estava Víctor Varela als mandos, però el València, que recordem, Eldense, Castelló, Stoke City i Newcastle.
1: El partit del trofeu taronja, que ja diem, no, en principi no va ser l'últim partit de la pretemporada del València, perquè com vos contaren també la setmana passada, des de Olot, el València està buscant un nou partit de la pretemporada després d'aquest trofeu taronja, el 8 d'agost, per aquest ajornament que ha tingut en el partit contra el Betis. El València tindrà una setmana més de pretemporada i ahir Carlos Corberán, el cos tècnic, pues vol jugar un altre partit, per lo que estem dient, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. I en aquesta setmana, del 10 al 15 d'agost, s'està buscant un rival, se busca pues, un rival que siga d'entitat per a mantindre pues, el nivell competitiu, per lo que estem dient, per arribar a eixe 22 d'agost, Mestalla, Celta de Vigo, el millor possible.
2: Pues ja veurem a veure què rival podem trobar. Així, a priori, pues, se m'ocorrixen equips d'altres competicions que vagin a començar més tard o equips de la mateixa lliga, però no crec que se doni perquè és un poquet estrany enfrontar-te a un... Bueno, estrany, no és lo normal enfrontar-te a un rival de la mateixa competició en pretemporada, però igual de rivals que s'han quedat sols en aquests partits de la primera jornada, pues algo se pot apanyar, però el desconeguem, ja veurem quin és el rival del València de Carlos Corberán, però primer que res, centrats en demà, front a un Eldense que ja ha començat la seua pretemporada front al Millwall, club anglès, en derrota.
1: Sí, per cert, parlant del Eldense, ara en uns minuts anem a tindre un protagonista molt especial, perquè l'Eldense, com estava recordant Vicent, ha pujat de nou a la segona divisió, un equip que, pues, en una temporada va baixar i ha tornat a pujar. Té molt de mèrit l'equip d'Elda i en les files de l'Eldense pues, n'hi han jugadors que demà van a tornar, així l'Antonio Puchades, com són Borja Calvo, que va jugar en el Mestalla, o Àlex Serradell, Àlex Serra, però avui el nostre protagonista va ser Borja Calvo, que té molt bons amics, i a més va ser un partit molt especial per a Divisent.
2: Ixos jugadors que van a tornar així a Paterna, al Puchades, una cosa és tornar contra el València i altra cosa és a jugar precisament on van jugar així, en el Antonio Puchades, Borja Calvo, Àlex Serradell, que també està en el Dense, però també un jugador que va passar fa més anys, el generació 2003, David Ruiz, lateral esquerre, que va estar així, no recordo si va a plegar al filial, jo diria que sí, així que tres ex-valencianistes estaran demà així en Paterna, se trobaran els que van ser els seus companys tant en Mestalla com en inferiors. Sempre és bonico aquests duels, i també lo bonico del València Club de Futbol és que al final en els anys te vas trobant a jugadors en altres equips del futbol professional que s'han creat així en Paterna, lo que també parla bé de l'acadèmia, que no solament proveix jugadors al primer equip, sinó que els que eixen no se queden pel camí i apleguen a primera o segona divisió.
1: Bueno, pues ara de seguida anirem a Elda per a parlar amb Borja Calvo. Això en quant a tota l'actualitat purament esportiva, de treball, d'entrenament de l'equip. En quant al mercat, poques novetats. Ja ho venim contant. El València pues, continua la búsqueda d'eixe lateral dret. El CEO de Futbol del València, la Secretaria Tècnica, busquen eixa posició que necessita pues, reforçar l'equip. Després, com estem contant, Fulquier pues, sembla molt difícil que pugui arribar per a l'inici de la Lliga i estan buscant pues, ixe lateral dret després que bueno, pues, Thomas Meunier, ja ho contarem, pues, va decidir incomplir la seva paraula, va trencar l'acord que tenia amb el València i pues, se busca pues, ixe perfil de jugador que li agrade pues, al míster, a Carlos Corberán. Com hem dit, són molts els noms que han eixit, que s'han publicat. Nosaltres, evidentment, pues ja contarem quan toque i qui siga l'elegit, que encara no està, pues, està pues, treballant, pues ixe reforç per a la banda dreta de l'equip, Vicent.
2: Estic en asco, espero veure qui serà el nou lateral dret del València, ja veurem quan se soluciona l'assunt, però també pues, recordem que en un futbol modern avui en dia, i més en la Lliga Espanyola, en la que el lateral té tanta importància, ja ho hem vist en Pedro Porro en el Mundial, pues ojalà el València puga tindre un lateral que li quadre tant al míster com a qualsevol que tinga que veure en la decisió, així en aquell València que està buscant Buscant, lateral dret. A veure si pront podem saber.
1: Bueno, pues això en quant a les arribades, en quant a les eixides, ho venim comentant també. El València pues, ha fet ja dos eixides de manera oficial. Txenk Ozkayal, central turc, que s'ha anat al Trabzonspor. Pues, traspassat i una bona operació econòmica per al València, perquè pràcticament pues, el seu fitxatge pues, queda pues, amortitzat. Santa Maria, que també pues, se'n va anar pues, al futbol grec, van haver més eixides, però també com comptarem, els jugadors importants per a l'equip, el València no contempla la seva venda, no vol traspassar-los ni molt menys, i tot aquell que vulguin aquests jugadors importants, el València, se remet a la clàusula. Però en aquest aspecte tampoc tenim novetats que contar, Vicent.
2: Pues sí, és, com ja sabem, és mercat d'estiu, és el que tenen, són al final una època en la que qualsevol equip o equips a lo millor de...

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar este moment, esta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements.

0: més sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenen pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
0: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
2: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
0: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com de forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
0: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
3: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubiola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
4: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
5: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
6: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment se recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
7: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclosos la gent que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí. I entonces, vull que dediquem un dia a això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
8: Hola, soy Tere Morató. Seguís la actualitat del València Femení a VCF Media Radio.
9: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio.
10: Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
11: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
10: T'informem cada dia amb rigor.
12: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
10: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
13: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
10: Sense oblidar-nos del Mestalla.
14: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
10: Ni del femení.
15: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
10: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
10: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
16: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
2: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
2: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio. La ràdio oficial del València Club de Futbol.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 22 de juliol, on el València afrontarà esta vesprada a partir de les 8 el primer partit oficial de la seua pretemporada davant l'Eldense. Recordem que va jugar un partit d'entrenament el passat dissabte a l'estatge d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center davant el Petro de Luanda, però avui és un partit a porta oberta, així, en l'Antonio Puigades, que se podrà veure, que també podreu seguir en directe per la web i pel canal de YouTube del València, i que va ser pues un partit ja més exigent per a l'equip de Carlos Corberán, perquè se va enfrontar pues a un rival com és l'Eldense, que ha tornat a pujar a segona divisió esta temporada passada. Va fer una molt bona temporada l'equip de Claudio Barragán, i avui serà el rival del València. Un partit pues per anar rodant-se l'equip, els jugadors, per a continuar agarrant ritme de competició, minuts en ixe objectiu que tenen pues tots els partits de la pretemporada que va tindre el València per arribar en les millors condicions possibles, el millor possible, a ixe inici de temporada que tan exigent va tindre el València quan comence la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. El partit d'esta vesprada, que també va tindre el gran al·licient de veure els quatre nous fitxatges del València. Al central, Justin De Haas, al migcampista de Mali, a Louis Dien, a Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però també és altre dels fitxatges del València, i també a Sato, al japonès Sato, que no va poder jugar en Olot per allò de les càrregues de treball físiques, i que avui, ja dic, pues serà altre dels grans al·licients que va presentar ixe partit del València davant l'Eldense. Per cert, parlant de Sato, a Sato el van a poder veure avui al seu país, al Japó, perquè una de les cadenes de televisions, Unext, va a retransmetre el partit en directe d'avui del València davant l'Eldense. I per tant, Sato, que ha despertat pues molt d'interès al seu país, al Japó, el podran veure en el seu debut amb el València. El partit d'avui davant l'Eldense, el partit del Castelló i el trofeu taronja davant el Newcastle també se podrà veure al Japó. I com vos diem, també el podreu veure així en directe per la app, per la web del València i el canal de YouTube. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete per a contar-vos el partit d'esta vesprada. Bueno, pues ara anem a parlar de tot això, de moltes més coses, i com sempre, pues també vos contarem l'actualitat de l'Acadèmia, avui centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia. A les 8 i mitja s'enfrontarà a l'Elx l'equip d'Euge Rivera. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Bon dia, o bona vesprada, millor dit, encara que este, en este sol ja no se sap si vius pel matí, per la vesprada, a qualsevol hora fa un calor infernal. Esperem que esta vesprada a les 8 ens facin pues dur millor aquest calor.
1: Bueno, avui, com podeu veure, els que estigueu seguint-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, estrenem nova imatge, nou disseny en este estudi José Manuel Reina que tenim de la ciutat esportiva de Paterna. Així podeu veure de fons el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, que, bueno, que será una realitat la pròxima temporada. Allí, pues, el València disputarà el seu partit i allí, en aquesta temporada 27-28, pues, serà la nova casa de tots els valencianistes. I ja dic, este estudi, José Manuel Reina, pues, té aquest disseny del nou estall, Vicent, eh? T'agrada?
2: La veritat que, vamos, és espectacular. Ahí darrere teu es veu Mestalla Ester, darrere meu es veu el logo del nou Mestalla i l'escut del València Club de Futbol. I, vamos, així no dona gust, perquè jo he entrat així i és tot nou. I
1: la que serà la nostra casa.
2: De renovació, la que serà la nostra casa, la que ha sigut... Esto es la nuestra casa, darrere teua y darrere meua, pues la que será la nuestra casa.
1: Sí, pues el nom Mestalla, que ya bien va a ser una realidad y después también vos contaremos una noticia de la actual Mestalla, de la deu de Mestalla. Creo que es una muy buena noticia a la espera de tindre totes les dades de manera oficial, pero 40.000, els 40.000 abonats que té el València, pues pràcticament han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu passe per a dir ixe adeu a Mestalla com se mereix, Vicent.
2: Pues mira, podria vindre així i dir-te, uau, menuda dada, podria fer-me el sorprès, però és que la realitat és que no me sorprèn en absolut, és lo que esperava, perquè l'afició del València sempre respon, sempre està ahí, i més en l'últim any a Mestalla sabia que anaven a estar a l'altura i ojalà l'equip se ho pugui tornar en el camp.
1: Vicent, preparat per al partit d'esta vesprada davant l'Eldense?
2: Home, preparadíssim, faltaria més. Han fet la posta a punt dels jugadors en entrenaments, també el cos tècnic en les seus metodologies, i ara tenim que estar nosaltres a l'altura.
1: Bueno, pues, esta vesprada des de les 8, ahí estarem en directe per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, per oferir-vos ixe partit, que ja diem, també se podrà veure al Japó, perquè una de les televisions, un ex, va oferir el partit. Allí ha alçat l'expectació per, bueno, la presència de Sato, del nostre jugador.
2: I un ex, que per a qui no ho sàpia, és una plataforma de streaming que allí en el Japó ha batut rècords impressionants i, de fet, se va fer molt famosa a nivell mundial perquè és una plataforma que, siguent local, li va fer competència a Netflix, va superar a Amazon Prime, és a dir, que és una plataforma gegant, la del Japó, que donarà els amistosos del València Club de Futbol en Ryonosuke Sato, que ojalá puguem veure-lo esta vesprada. Recordem, de l'any 2006, que tinc la sensació de que, a lo millor, és normal, alguns així en València, perguen la dimensió de lo jove que és encara Ryonosuke Sato, perquè, clar, és un jugador que allà en el Japó ja van veure que era un ídol de masses, aposta a una plataforma de streaming i televisió japonesa, va fer els amistosos del València, òbviament, per aquest al·licient que és veure a Sato així en Europa, però recordem que no té ni 25 anys ni 27, que té encara 19 anys, del mes d'octubre, del mes de la Comunitat Valenciana, així que Ryonosuke Sato, que ojalà esta vesprada puga debutar en Corberano.
1: Bueno, pues anem poc a poc, ja dic que ixe partit a partir de les 8, en quant a lo purament esportiu, bueno, lo que venim contant, Dimitri Fulquet tampoc podrà jugar ixe partit, està entrenant-se al marge del grup, ja en compte que està en el tram final de la seua recuperació, els lesionats de llarga durada tampoc, pues, bueno, continua les seues recuperacions, Copete, Diego López, anem a veure el míster, que és el que fa en el dia de avui, si alinea, pues, dos equips diferents per a cada part del partit, si també alguns dels jugadors, com diem, com va ser Sato en l'estatge d'Olot, que allí no va poder, pues, jugar per aquestes càrregues de treball, perquè, bueno, en aquests primers dies d'entrenament, pues, se miren molt les càrregues de treball, les càrregues físiques dels de jugadors, però, bueno, pues, veurem què és el que planteja el míster Carlos Corberán, Vicent, davant un rival que ja va ser més exigent l'Eldense.
2: Sí, l'Eldense, que és nou rival de segona divisió, recordem que va fer aquest ascens molt meritori, l'equip de Borja Calvo i Àlex Serradell, ex de València Club Futbol. Ahir tinguérem així a Borja Calvo com a protagonista i ens explicava que té moltes ganes de tornar a Paterna. Recordem que per molt que siga front al primer equip, pues ell torna a l'Antoni Puigades, on va fer gols importants també en el filial, i un Eldense que a més se comença a reforçar i bé. Per exemple, ara han fet una incorporació que ve des del Bayern de Múnich. Veurem si esta vesprada veurem el nou fitxatge del club d'Alacant, d'Elda, millor dit, a veure si algú se va a enfadar. Però sí, al final jo crec que és prou positiu jugar contra rivals que no siguen de la mateixa lliga que tu, però sí que siguen de la segona divisió espanyola, perquè pot ser d'Europa una de les millors lligues.
1: És setmana de dos partits, la que té el València, avui davant l'Eldense, i el dissabte, també a l'Antoni Puigades, davant el Castelló, en rival de més exigència. Recordem que el partit davant el Petro de Luanda del passat dissabte en l'estatge de d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser un partit d'entrenament a porta tancada. Diguem que avui és el primer partit oficial de la pretemporada del València, portes obertes, en aficionats del València, televisat per la web i pel canal de YouTube del nostre club, i bueno, pues ja dic que és un partit, bueno, estos partits de la pretemporada, per allò d'anar rodant-se, agarrar minuts, tindre ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster.
2: Sí, jo ho vaig a dir antes de començar la pretemporada en quant a partits, per a que ningú després me puga dir oportunista, encara que el València, per exemple, imagineu que guanyarà 3-0 o 5-0 a l'Eldense, que ojalà, però encara que avui guanyara, lo important, recordem, no sé el resultat, i la victòria és important, pues que els primers jugadors tinguen... Vols dir alguna cosa, Robi?
1: No, vol dir que les pretemporades no és per a extraure conclusions definitives, evidentment. Ahí els partits de pretemporada és per a, bueno, pues per a treballar, per a assimilar tot el que vol pues l'entrenador, per a arribar el millor possible a l'inici de la Liga, se guanye o se perga. Sobretot els últims partits ja n'hi ha que anar pues, tenint ja aquestes bones sensacions, però això encara acaba de comentar. Este és el primer partit oficial, perquè el del Petro Luanda va ser pues, un partit d'entrenament. Però estos primers partits és allò de, bueno, assimilar tot el que vol el míster, agarrar ritme de competició, perquè lo important no s'oblidem. És quan comença la Lliga, 22 d'agost, Mestalla, Celta de Vigo.
2: Mira, Robi, tu que has sigut un runner de tota la vida, i segur que hi ha molt de persona, així en València, en una ciutat quasi del running, en el marató, que sap d'aquestes coses, una pretemporada és com si tu vols fer una marató de 42 quilòmetres i en els entrenaments pues fas unes marques de por i aplega la marató, i en el quilòmetre 20 pues t'entra un calambre. Pues és molt millor anar rodat i fer aquesta marató, és a dir, que el que importa és la marató, però òbviament a la preparació hi ha que donar-li aquesta importància, que no és la de resultats, sinó la de trobar-te bé, que els nous fitxatges se vagin adaptant, perquè no és el mateix en entrenaments que quan de Haas, Dieng, Sato, Guido, que ja coneix a la plantilla, però també és una incorporació, pues que sàpien com juguen els seus companys, quin moviment fan, com se poden associar per a dur-lo a terme. Primer, en el Trofeu Taronja, en l'última edició en Mestalla, front al Newcastle, i després, important ja, en ese pistoletazo de Isida, en la jornada 1, entre cometes, front al Celta.
1: En esa exigència que va tindre el partit d'avui davant l'Eldense, perquè ja dic, és un equip, el de Claudio Barragán, que ha pujat en només una temporada, que no és fàcil, a segona divisió, i bueno, pues fent bons números, té molt bon equip i bueno, ja hi ha estat, jo crec que tot el bon treball de l'Eldense i del seu entrenador, Claudio Barragán. Ho hem comentat en la portada d'este informatiu, per damunt del que estem comentant, que és important, no? L'al·licient avui de veure també pues en directe el que puga estar així en el Antonio Puigades, i el que no, ja sap, se connecte a la app i a la web o al canal de YouTube del València i podrà veure el debut dels quatre fitxatges les quatre noves incorporacions que ha fet el València, el central neerlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Aliou Dien, Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem i ben bé de la passada temporada, i com dit, el japonès Sato. Estos tres sí que van jugar, l'altre dia sí que van tindre minuts en aquest partit, pues, ja dic, d'entrenament davant el Petro Luanda. Sato no, però bueno, és altre dels alicients de veure com van, van incorporant-se a l'equip, que ja ho hem dit, que s'han adaptat molt bé, que s'han acoplat molt bé, però bueno, sempre per a l'aficionat, per a l'espectador, deixa l'alicient, veure els nous.
2: Estava veient en imatges que ahí estem en Aliou Dien, i jo que he jugat de migcampista tota la vida, no m'agradaria gens emparellar-me en Aliou Dien, perquè el seu físic és realment envejós, tant el tren superior com el tren inferior és algo de locos, així que jo tinc moltíssimes ganes de veure els fitxatges, sobretot perquè saps què passa, Robi? Quan venen el millor d'aquest equip de la Lliga Espanyola o ja tenen el seu passat així o el que siga, pues que l'afició ja saben com són, ja saben més o menys què se pot esperar d'ells, però quan venen d'unes lligues que pues no són l'espanyola i, per tant, no estem tan acostumats a veure-los, pues clar, la expectativa en quant a incertidumbre és el doble, en el bon sentit, me referís que perquè, com hem vist, pues, ja estem comentant que s'han adaptat de categoria, hem escoltat molt bé parlar de, sobre Justin De Haas en la seva última temporada en Portugal, en el Famalicão. Jo també, pues, sí que és de veres que algun partit vaig poder veure-lo i la veritat que tinc moltes ganes de veure el central neerlandès així en el València, i també pues, a Sato i Dien, que com van comentar també els seus propis companys esta setmana, pues, Sato va impressionar en els entrenaments, així que veurem, però insistisc que Sato és jove, ho dic més que res per ixe marge de millora que pot tindre, no, i qualsevol sort.
1: Són bones les sensacions que estan deixant els fitxatges del València, els nous, Justin De Haas, Dien i també el japonès Sato, que bueno, que ve pues, d'una lliga ben diferent i bueno, per allò podria ser que fora el que més dificultat podria tindre per adaptar-se, i ja diem, s'ha adaptat molt bé el míster, el cos tècnic, estan molt contents en el rendiment de tots els jugadors, també per supost dels fitxatges i de les sensacions que estan deixant, no? Bueno, pues Justin De Haas, el central neerlandès, zurdo, bueno, en bona planta, ben posicionat sempre. Què dir del migcampista de Mali, Dien, aquesta força física que té i que també mostra en el terreny de xoc, i després l'habilitat de Sato, és ràpid, és, té desequilibri. Bueno, són detalls que estem, pues, que vam veure en els entrenaments la passada setmana en les instal·lacions del Royal Albert Training Center, i que avui podrem veure en directe, esperem, en aquest partit davant l'Eldense.
2: Sí, i a banda també que la gent tinga clar que, clar, a vegades se pot pensar que un jugador que ve d'Àsia pues, ve d'una lliga menor i més, però que la gent tinga molt clar que el Japó d'ara no és el Japó dels, jo que sé, dels anys 90. El futbol japonès i l'asiàtic en si està completament en auge, estan augmentant molt els mecanismes, la metodologia, i sobretot són cada vegada jugadors més interessants. Recordem que la pròpia selecció de Ryunosuke Sato, el Chapo Sub-23, es va veure les cares en Espanya, en els quarts de final, i malgrat el resultat, el 0-3, va, en quant a xoc, va ser també complicat en el propi Mundial 2022 a Espanya. El Chapo s'ho va ficar super, super complicat, i també l'equip de Sato, el que jo deia, Sub-23, que ha sigut el campió de les últimes dues Copes Àsia. Així que tinc, i crec que és una sessió compartida en l'afició, ganes de veure a Sato, a veure com s'apanya. També hi ha japonesos que han rendit prou bé així en la Lliga, en Espanya. És un futbol, l'espanyol, al que l'asiàtic es pot fer a lo millor pues molt més en quant a tècnica, en quant a qualitat, és més, menys físic que la Premier League, per exemple. Així que això, Robi, Sato, Dieng i De Haas evidencian ya a Guido Rodríguez, anem a tindre la oportunidad de volverlos.
1: Per cert, parlant de Sato, després escoltarem al periodista japonès Ichiro Ozawa, bueno, que coneix molt bé a Sato, de fet va estar en la presentació així a l'estadi de Mestalla, per a que, bueno, ha estat parlant amb el nostre company Víctor Barea sobre, bueno, com és futbolísticament, no, Sato, perquè fins ara nosaltres tot el que ens arriba és bo, és positiu, ja l'hem vist, però Ichiro Ozawa pues l'ha vist in situ i, bueno, i ens ha parlat molt bé, no, del que pot oferir-nos Sato en el València.
2: Pues sí, a veure què ens pot oferir Rinosuke Sato. Insistís que a lo millor és algo personal. A mi no m'agrada fer grans expectatives hasta que no se veja, no per res, sinó perquè jo crec que un futbolista para en el camp. Insistís que també a lo millor soc com el peixat, és jove, vull dir, per si pot passar, que a lo millor té un primer partit perquè per lo que puga passar pues, fa una mala acció o que siga. Bueno, pues paciència, que lo que conta és durant la temporada. I pues estos partits són per agafar confiança, agafar minuts, també veure a jugadors que a lo millor de primeres pues poden no contar tant i poden convèncer al cos tècnic, que a vegades també passa, i també, no ho he mencionat, als jugadors de l'acadèmia, que també hi haurà opció sí. de veure-los esta vesprada, i crec que també és un al·licient molt bonic per a l'afició, així en el Antonio Puigades, en casa atxuen, el que esperem que atxude en una acadèmia del València Club de Futbol que ja vam veure en els últims anys que està batint rècords. Este últim any va batir el rècord d'internacionals, 30 internacionals en tota l'acadèmia del València Club de Futbol. És un fum, és un rècord històric. Comentàvem esta setmana també que ha sigut d'ací, de Paterna, el golejador d'Espanya en aquesta segona estrella. Aixina que, pues, veurem, i també estem posicionats en les millors cadres del món.
1: Bueno, pues, tot això és el que ens va deparar el partit d'esta vesprada sin Antonio Puigades a partir de les 8 davant l'Eldense. Com hem comentat, l'Eldense, un rival de segona divisió, que en les seues files pues, té a un ex del Mestalla. Vam parlar amb ell ahir. És Borja Calvo, va estar així pues, dos temporades en el Mestalla. Va ser un partit molt especial per a d'ell. En ixe Eldense també està Àlex Serra d'ell, que avui no podrà jugar perquè està lesionat, però ahir Borja Calvo ens deia que tornar així a l'Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, per a d'ell va ser molt especial.
3: Sí, muy especial porque tengo muy buenos recuerdos de mi etapa allí y bueno, también me quedo con mucha gente con la que compartí momentos muy bonitos y con muchas ganas de volver a la que fue mi casa. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, tanto compañeros de vestuario como muchísima gente que trabaja en la ciudad deportiva día a día y hace posible que el Valencia sea lo que es hoy en día, pues tengo a toda esa gente aún con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Viti le guardo un cariño muy especial, al Chato Arroyo también. Y bueno, muchos compañeros que sé que están en dinámica de primer equipo, como Rubi Lanzo, David Otorbi, que bueno, también compartí muchos momentos con ellos. Sí, sí, ya he hablado con ellos y bueno, estamos en contacto para eso, para disfrutar de un día muy bonito mañana.
1: Borja Calvo, que avui retrobarà, com dia ahir, pues, amb els seus companys, con Rubén Iranzo, David Otorbi, que estan també pues, en dinàmica de primer equip, pues, ajudant en la pretemporada. Ja van jugar a Olot i avui també pues, tornaran a jugar. Un Eldense, que com dit, ha tornat a pujar esta temporada, a segona edició. Van fer una molt bona temporada, els de Claudio Barragán, 100 líders del seu grup en primera Federació Vicent, i ja han jugat un partit en esta pretemporada, no?
2: Sí, jugarem front al Millwall, el tercer de la Championship anglesa. Es va quedar a les portes de pujar a la Premier League el conjunt anglès. 1-2 va perdre el conjunt d'Elda, de Claudio Barragán, que es vorà les cares este any en el Castelló, el pròxim rival del València el diumenge en segona divisió. Però bueno, 1-2 quedaren. Al final són partits pues, que, com hem dit, el resultat és lo de menys, entre comentes, a no ser que siga molta voluntat, que si no és obvio que algun problema hi ha, però bueno, a mi també m'agrada veure com rivals de segona divisió o rivals als que s'enfrenta el València pues, també es medeixen front a rivals internacionals, perquè és una bona vara de una bona vara de mesura.
1: Bueno, pues ixe València Eldense esta vesprada así en el Antonio Puchat, en la ciutat esportiva de Paterna, que va estar ple, ja ho comentarem, pues, la setmana passada, quan van eixir, pues, se van ficar a disposició dels socis VCF. Les entrades se van esgotar en qüestió de hores i, bueno, el Puigcerdà és que va estar ple. Vora 1.000 aficionats, els que caben en la tribuna de l'Antonio Puigcerdà, estaran avui per a veure el partit, igual que estaran el dissabte davant el Castelló, perquè ahir ja ho contaren també, se van esgotar en qüestió totes les entrades, i bueno, pues ahí estaran. Això també diu Vicent les ganes que tenen els aficionats del València de veure l'equip.
2: Home, Robi, a mi sincerament se me fa quasi impossible pensar que la combinació estiu, temps lliure, Antonio Puchades i València isca mal, i com s'està mostrant ahí està el sold out, que ja ho hem vist quasi en els abonaments, en aquesta renovació quasi total de l'afició valencianista, i ara la primera prova de l'equip en Antonio Puchades, pues, sold out, es venen totes les entrades, i front a un Eldense que, per cert, per si algú ho ignora, va tindre una temporada curiosa, perquè en la jornada 27, per exemple, eren quarts i a priori no eren candidats al títol a aquestes altures, hi havia altres equips que ja li treien avantatge. Va acumular 7 victòries consecutives i després un bon fer li va fer a Puigcerdà segona divisió.
1: Ara que estàs comentant lo del Dense, nosaltres contra el Dense ja jugarem en competició oficial, en Copa del Rei, en la temporada 2025, en el Pepí Comat, que guanyarem 0-2. La primera victòria, el míster de Carlos Corberán, només va arribar al València en ixe partit que tenia de Copa davant el Dense, guanyarem ahí 0-2 en gols de Diego López i de Sergi Ganós, crec que van marcar en aquell partit, i avui pues, serà rival en esta pretemporada.
2: Sí, a banda, van ser gols de Diego López i Sergi Ganós, i se van assistir a ells mateixos, també. Sergi Ganós per a Diego López i Diego López per a Sergi Ganós. En aquest partit, recordem, feia fresqueta, imagina, Robi, perquè era un 7 de gener, dia de Reisos, quasi. Aixina que, vamos, el València...
1: Bueno, pues, crec que no se deixem res en la prèvia del partit d'esta esprada. A les 8, ahí estarem en directe, una volta més, ho tornem a repetir. Podreu veure el partit per la A, per la web i pel canal de YouTube del València. I ho hem comentat, però en l'apertura d'este informatiu, avui que estem d'estrena, el que va ser pues, el nou Mestalla, en este nou disseny que tenim pues, d'estudi en el dia de avui, però crec que també, perquè va ser molt especial la deu esta temporada al vell Mestalla, el que hem comentat i anem a tornar a repetir, que vora no, els 40.000 abonats del València d'esta temporada han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu abonament perquè volen dir adeu a Mestalla com cal en esta temporada tan especial. Crec que això té molt de mèrit i parla pues, de lo que és la fidelitat, el compromís de l'afició del València en lo que serà pues ixe adeu tan especial en guany a Mestalla.
2: Home, Robi, és que qui se va voler perdre l'última temporada en Mestalla, en la que ha sigut la nostra casa, que per cert, parlant i ja deixem, tanquem el nou disseny d'ací de l'estudi de ràdio, em pareix curiós que en el teu fons està Mestalla Setern representant la que ha sigut la nostra casa i darrere meua, que soc Xerxa 2003, soc del segle XXI, està el nou Mestalla simbolitzant ahir, des de l'estudi de ràdio Manolo Reina, pues, ixa simbologia de que Mestalla és etern i també pues, se ve les noves generacions en el nou Mestalla i els xiquets que se criaran en el nou Mestalla. Però, clar, a mi m'impacta que hi ha gent que no va saber el que era Mestalla.
1: Bueno, pues ja ho contarem, però també nosaltres... Des d'ací, des de UFC Media Ràdio, anem a despedir com cal a l'estai de Mestalla. i ho contarem. Tindrem, jo crec que una programació molt especial, però bueno, tot el seu temps. Pausa i continuem així l'informatiu del València este dimecres 22 de juliol.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio en

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Girós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31. I després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces. Y a todos los
0: van a escuchar una reemisión del informativo. Así comienza el informativo del Valencia.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 22 de juliol, on el València afrontarà esta vesprada, a partir de les 8, el primer partit oficial de la seua pretemporada davant l'Eldense. Recordem que va jugar un partit d'entrenament el passat dissabte a l'estaix de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center davant el Petro de Luanda, però avui és un partit a porta oberta, així, en l'Antonio Puigades, que se podrà veure, que també podreu seguir en directe per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, i que va ser pues un partit ja més exigent per a l'equip de Carlos Corberán, perquè se va enfrontar pues a un rival com és l'Eldense, que ha tornat a pujar a segona divisió esta temporada passada. Va fer una molt bona temporada l'equip de Claudio Barragán, i avui serà el rival del València. Un partit pues per anar rodant-se l'equip, els jugadors, per a continuar agarrant ritme de competició, minuts en ixe objectiu que tenen pues tots els partits de la pretemporada que va tindre el València, per arribar en les millors condicions possibles, el millor possible, a ixe inici de temporada que tan exigent va tindre el València quan comence la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. El partit d'esta vesprada, que també va tindre el gran al·licient de veure els quatre nous fitxatges del València. Al central, Justin De Haas, al migcampista de Mali, a l'UDN, a Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però també és altre dels fitxatges del València, i també a Sato, al japonès Sato, que no va poder jugar en Olot, per allò de les càrregues de treball físiques, i que avui, ja dic, pues, serà altre dels grans al·licients que va presentar ixe partit del València davant l'Eldense. Per cert, parlant de Sato, a Sato el van a poder veure avui al seu país, al Japó, perquè una de les cadenes de televisions, Unext, va a retransmetre el partit en directe d'avui del València davant l'Eldense. I per tant, Sato, que ha despertat pues, molt d'interès al seu país, al Japó, el podran veure en el seu debut amb el València. El partit d'avui davant l'Eldense, el partit del Castelló i el trofeu taronja davant el Newcastle també se podrà veure al Japó. I com vos diem, també el podreu veure així en directe per la app, per la web del València i el canal de YouTube. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete per a contar-vos el partit d'esta vesprada. Bueno, pues ara anem a parlar de tot això, de moltes més coses, i com sempre, pues també vos contarem l'actualitat de l'Acadèmia, avui centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia. A les 8:30 s'enfrontarà a l'Elx l'equip d'Euge Rivera. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
4: Bon dia o bona vesprada, millor dit, encara que este, en este sol ja no se sap si vius per matí, per la vesprada, a qualsevol hora fa un calor infernal. Esperem que esta vesprada a les 8 ens facin pues, dur millor i ser calor.
1: Bueno, avui, com podeu veure, els que estigueu seguint-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, estrenem nova imatge, nou disseny en este estudi José Manuel Reina que tenim de la ciutat esportiva de Paterna. Així podeu veure de fons el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, que, bueno, que serà una realitat la pròxima temporada. Allí pues, el València disputarà els seus partits i allí, en aquesta temporada 27-28, pues, serà la nova casa de tots els valencianistes. I ja dic, este estudi, José Manuel Reina, pues, té ixe disseny del nou Mestalla, Vicent, eh? T'agrada?
4: La veritat que, vamos, és espectacular. Ahí darrere teu es veu Mestalla Ester, darrere meu es veu el logo del nou Mestalla i l'escut del València Club de Futbol. I, vamos, així no dona gust, perquè jo he entrat així i és tot nou. I
1: la que serà la nostra casa.
4: De renovació, la que serà la nostra casa, la que ha sigut... Això és la nostra casa, darrere teua, i darrere meua, pues la que serà la nostra casa.
1: Sí, pues el nou Mestalla, que ja diem va ser una realitat, i després també vos contarem una notícia de l'actual Mestalla, de l'adeu de Mestalla. Crec que és una molt bona notícia, a l'espera de tindre totes les dades de manera oficial, però 40.000, els 40.000 abonats que té el València... Pues pràcticament han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu passe per a dir ixe adeu a Mestalla com se mereix, Vicent.
4: Pues mira, podria vindre així i dir-te, uau, menuda dada, podria fer-me sorprès, però és que la realitat és que no me sorprèn en absolut, és lo que esperava, perquè l'afició del València sempre respon, sempre està ahí, i més en l'últim any a Mestalla sabia que anaven a estar a l'altura i ojalà l'equip se ho pugui tornar en el camp.
1: Vicent, preparat per al partit d'esta vesprada davant l'Eldense?
4: Home, preparadíssim, faltaria més. Han fet la posta a punt dels jugadors en entrenaments, també el cos tècnic en els seus metodologies, i ara tenim que estar nosaltres a l'altura.
1: Bueno, pues esta vesprada des de les 8, ahí estarem en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, per oferir-vos ixe partit, que ja diem, també se podrà veure al Japó, perquè una de les televisions, UNEX, va oferir el partit allà al Sat Expectació per, bueno, la presència de Sato, del nostre jugador.
4: I UNEX, que per a qui no ho sapi, és una plataforma de streaming que allà en el Japó ha batut rècords impressionants, i de fet se va fer molt famosa a nivell mundial perquè és una plataforma que, siguent local, li va fer competència a Netflix, va superar a Amazon Prime, és a dir que és una plataforma gegant, la del Japó, que donarà els amistosos del València Club de Futbol en Ryunosuke Sato, que ojalá puguem veure-lo esta vesprada. Recordem, de l'any 2006, que tinc la sensació de que, a lo millor, és normal, alguns així en València, perguen la dimensió de lo jove, que és encara Ryunosuke Sato, perquè, clar, és un jugador que allà en el Japó ja van veure que era un ídol de masses, aposta a una plataforma de streaming i televisió japonesa, va fer els amistosos del València, òbviament, per ixe al·licient que és veure a Sato així en Europa, però recordem que no té ni 25 anys ni 27, que té encara 19 anys, del mes d'octubre, del mes de la Comunitat Valenciana, així que Ryunosuke Sato, que ojalà esta vesprada puga debutar en Corberan.
1: Bueno, pues anem poc a poc, ja dic que ixe partit a partir de les 8, en quant a lo purament esportiu, bueno, lo que venim contant, Dimitri Fulquet tampoc podrà jugar ixe partit, està entrenant-se al marge del grup, ja en compte que està en el tram final de la seua recuperació, els lesionats de llarga durada tampoc, pues, bueno, continuen les seues recuperacions, Copete, Diego López, aneu a veure el míster, que és el que fa en el dia de avui, si alinea, pues, dos equips diferents per a cada part del partit, si també alguns dels jugadors, com diem, com va ser Sato en l'estatge de Olot, que allí no va poder, pues, jugar per aquestes càrregues de treball, perquè, bueno, en estos primers dies d'entrenament, pues, se miren molt les càrregues de treball, les càrregues físiques dels de jugadors, però, bueno, pues, veurem què és el que planteja el míster Carlos Corberán, Vicent, davant un rival que ja va ser més exigent, l'Eldense.
4: Sí, l'Eldense, que és nou rival de segona divisió, recordem que va fer ixe ascens molt meritori, l'equip de Borja Calvo i Àlex Serradell, ex del València Club de Futbol. Ahir tinguérem així a Borja Calvo com a protagonista i ens explicava que té moltes ganes de tornar a Paterna. Recordem que, per molt que siga front al primer equip, pues ell torna a l'Antonio Puigades, on va fer gols importants també en el filial, i un Eldense que, a més, se comença a reforçar i bé. Per exemple, ara han fet una incorporació que ve des del Bayern de Múnich. Veurem si esta vesprada veurem el nou fitxatge del club d'Alacant, d'Elda, millor dit, a veure si algú se va a enfadar. Però, sí, al final jo crec que és propositiu jugar contra rivals que no siguen de la mateixa lliga que tu, però sí que siguen de la segona divisió espanyola, perquè pot ser d'Europa una de les millors lligues.
1: És setmana de dos partits, la que té el València, avui davant l'Eldense, i el dissabte, també així l'Antonio Puigades, davant el Castelló, en rival de més exigència. Recordem que el partit davant el Petro de Luanda del passat dissabte en l'estatge de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser un partit d'entrenament a porta tancada, diguem que avui és el primer partit oficial de la pretemporada del València, portes obertes, en aficionats del València, televisat per la web i pel canal de YouTube del nostre club, i, bueno, pues ja dic que és un partit, bueno, estos partits de la pretemporada, per allò d'anar rodant-se, agarrant minuts, tindre ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster.
4: Sí, jo ho vaig a dir antes de començar la pretemporada en quant a partits, per a que ningú després me puga dir oportunista, encara que el València, per exemple, imagineu que guanyarà 3-0 o 5-0 a l'Eldense, que ojalà, però encara que avui guanyara, l'important, recordem, no sé el resultat, i la victòria és important Pues que el primer jugador tienen. ¿Vos dirás algo, Robbie?
5: No, voy a decir que las pretemporadas no espera extraure conclusiones definitivas. Evidentemente, los partidos de pretemporada es para, bueno, pues para trabajar, para asimilar todo el que vol pues el entrenador, para arribar el mejor posible al inicio de la liga, se guañe o se perga. Sobre todo el últimos partidos ya ni a ganar, pues teniendo ya esas buenas sensaciones, pero eso encara acaba de comentar. Este es el primer partido oficial, porque el del Petro Luanda va a ser pues un partido de entrenamiento. Pero estos primeros partidos es allo de, bueno, asimilar todo el que vol el míster, agarrar ritmo de competición, porque lo importante no se olviden. Es cuando comience la Liga, 22 de agosto, Mestalla, Celta de Vigo.
4: Mira, Robi, tú que has sido un runner de toda la vida y seguro que ya un de persona así en Valencia, en una ciudad casi del running, en el maratón, que sabe de estas cosas. Una pretemporada es como si tú vos fer una maratón de 42 kilómetros y en los entrenamientos pues se fas unos marques de por y aplega la maratón y en el kilómetro 20 pues te entra un calambre. Pues es molt millor anar rodat y fer esa maratón, es decir, que lo que importa es la maratón, pero obviamente a la preparación ya que donarle esa importancia que no es la de resultados, sino la de trobarte bé, que els nous fitxatges se vagin adaptant, perquè no és lo mateix en entrenaments que quan pues, de Haas, Dieng, Sato, Guido, que ja coneix a la plantilla, però també és una incorporació, pues, que sàpien com juguen els seus companys, quin moviment fan, com se poden associar, per a dur-lo a terme. Primer, en el Trofeu Taronja, en l'última edició en Mestalla, frontal Newcastle, i després, important ja, en ese pistoletazo de Isida, en la jornada 1, entre cometes, frontal Celta.
5: En esa exigència, que va tindre el partit d'avui davant l'Eldense, perquè ja dic, és un equip, el de Claudio Barragán, que ha pujat en només una temporada, que no és fàcil, a segona divisió, i, bueno, pues fent bons números, té molt bon equip i, bueno, ja hi ha estat. Jo crec que tot el bon treball de l'Eldense i del seu entrenador, Claudio Barragán. Ho hem comentat en la portada d'aquest informatiu, per damunt del que estem comentant, que és important, no? L'al·licient avui de veure també, pues, en directe, el que puga estar así en el Antonio Puchades y el que no, ya sabe, se conecte a la app y a la web o al canal de YouTube del Valencia y podrá ver el debut de los cuatro fichajes, de las cuatro nuevas incorporaciones que ha fet el Valencia, el central de Enrandés y Astin de Haas, el miscampista de Mali Aliou Dien, Guido Rodríguez, en cara que ya el coneguem y ben bé de la pasada temporada, y como dice el japonés Sato, estos tres sí que van a jugar. L'altre dia sí que van tindre minuts en ixe partit, pues, ja dic, d'entrenament, davant el Petro Luanda, Sato no, però bueno, és altre dels al·licients, de veure com van incorporant-se a l'equip, que ja ho hem dit, que s'han adaptat molt bé, que s'han acoplat molt bé, però bueno, sempre per a l'aficionat, per a l'espectador, deixa al·licient, veure els nous.
4: Estava veient en imatges que ahí estem en Aliou Dieng i jo que he jugat de migcampista tota la vida no m'agradaria gens emparellar-me en Aliou Dieng perquè el seu físic és realment envejós. Tant el tren superior com el tren inferior és algo de locos. Aixina que jo tinc moltíssimes ganes de veure els fitxatges, sobretot perquè... ¿Sabes qué pasa, Robi? Cuando vienen los mejores de equipo de la Liga Española o ya tienen eso pasado así o lo que siga, pues claro, la afición ya saben cómo son, ya saben más o menos qué se puede esperar de ellos, pero cuando vienen de unos llegues que pues no son la española y, por lo tanto, no estén tan acostumbrados a verlos, pues claro, la expectativa en cuanto a incertidumbre es el doble, en el buen sentido. Me referís que porque, como hemos visto, pues ya estén comentando que se han adaptado de categoría, hem escoltat molt bé parlar sobre Justin de Haas en la seva última temporada en Portugal, en el Famalicão. Jo també, pues, sí que és de veres que algun partit vaig poder veure-lo i la veritat que tinc moltes ganes de veure el central neerlandès així en el València i també, pues, a Sato i Dieng, que com van comentar també els seus propis companys esta setmana pues Sato va a impressionar en els entrenaments, així que veurem, però insistís que Sato és jove, heu dit que més que res per ese marge de millora que pot tindre, no, i qualsevol sol.
5: Són bones les sensacions que estan deixant els fitxatges del València, els nous, Justin De Haas, Dien i també el japonès Sato, que bueno, que ve pues d'una lliga ben diferent i bueno, per allò podria ser que fora el que més dificultat podria tindre per adaptar-se. I ja diem, s'ha adaptat molt bé. El míster, el cos tècnic, estan molt contents en el rendiment de tots els jugadors, també, per supost, dels fitxatges i de les sensacions que estan deixant, no? Bueno, pues Justin De Haas, el central neerlandès, zurdo, bueno, en bona planta, ben posicionat sempre. Què dir del migcampista de Mali? Dient, nixa força física que té i que també mostra en el terreny de xoc, i després l'habilitat de Sato, és ràpid, és, té desequilibri. Bueno, són detalls que estem, pues, que van veure en els entrenaments la passada setmana en les instal·lacions del Royal Albert Training Center, i que avui podrem veure en directe, esperem, en ixe partit davant l'Eldense.
4: Sí, i a banda, també que la gent tinga clar que, clar, a vegades se pot pensar que un jugador que ve d'Àsia pues, ve d'una lliga menor i demés, però que la gent tinga molt clar que el xapó d'ara no és el xapó dels, jo què sé, dels anys 90. El futbol japonès i l'asiàtic en si està completament en auge, estan augmentant molt els mecanismes, la metodologia i, sobretot, són cada vegada jugadors més interessants. Recordem que la pròpia selecció de Ryunosuke Sato, el Chapo Sub-23, es va veure les cares en Espanya, en els quarts de final, i malgrat el resultat, el 0-3, va, en quant a xoc, va ser també complicat en el propi Mundial 2022 a Espanya. El Chapo s'ho va ficar super, super complicat, i també l'equip de Sato, el que jo deia Sub-23, que ha sigut el campió de les últimes dues Copes Àsia. Així que tinc, i crec que és una sessió compartida en l'afició, ganes de veure a Sato, a veure com s'apanya. També hi ha japonesos que han rendit prou bé així en la Lliga, en Espanya. És un futbol, l'espanyol, al que l'asiàtic es pot fer a lo millor pues molt més en quant a tècnica, en quant a qualitat, és menys físic que la Premier League, per exemple. Així que això, Robi, Sato, Dieng i De Haas evidencien ja a Guido Rodríguez, anem a tindre l'oportunitat de veure-los.
5: Per cert, parlant de Sato, després escoltarem al periodista japonès Ichiro Ozawa, bueno, que coneix molt bé a Sato, de fet va estar en la presentació així a l'estadi de Mestalla, per a que, bueno, ha estat parlant amb el nostre company Víctor Barea sobre, bueno, com és futbolísticament, no, Sato, perquè fins ara nosaltres tot el que ens arriba és bo, és positiu, ja l'hem vist, però Ichiro Ozawa pues l'ha vist in situ i, bueno, i ens ha parlat molt bé, no, del que pot oferir-nos Sato en la València.
4: Pues sí, a veure què ens pot oferir Ryunosuke Sato. Insistís que a lo millor és algo personal. A mi no m'agrada fer grans expectatives hasta que no se veja, no per res, sinó perquè jo crec que un futbolista para en el camp. Insistís que també a lo millor soc molt pesat, és jove, vull dir, per si pot passar, que a lo millor té un primer partit, perquè per lo que puga passar pues, fa una mala acció o que siga. Bueno, pues paciència, que lo que conta és durant la temporada. I pues estos partits són per agafar confiança, agafar minuts, també veure a jugadors que a lo millor de primeres pues poden no contar tant i poden convèncer al cos tècnic, que a vegades també passa, i també, no ho he mencionat, als jugadors de l'acadèmia, que també hi haurà opció sí de veure los esta vesprada, i crec que també és un al·licient molt bonico per a l'afició, així en Antonio Puigades, en casa atxuen, lo que esperem que atxude en una acadèmia del València Club de Futbol que ja ho vam veure en els últims anys, que està batint rècords. Este últim any va batir el récord de internacionals, 30 internacionals en tota l'acadèmia de la València Club de Futbol. És un fum, és un récord històric. Comentàvem esta setmana també que ha sigut d'ací, de Pacerna, el golejador d'Espanya en esa segona estrella. Aixina que, pues, veurem, i també estem posicionats en les millors cadres del món.
5: Bueno, pues, tot això és el que ens va deparar el partit d'esta vesprada a Antonio Puigades a partir de les 8 davant l'Eldense. Com hem comentat, l'Eldense, un rival de segona divisió, que en les seues files, pues, té a un ex del Mestalla. Vam parlar amb ell ahir. És Borja Calvo, va estar així, pues, dos temporades en el Mestalla. Va ser un partit molt especial per a d'ell. En ixe Eldense també està Àlex Serra, Àlex Serradell, que avui no podrà jugar perquè està lesionat, però ahir Borja Calvo ens deia que tornar així a l'Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, per a d'ell va ser molt especial.
6: Sí, muy especial, porque tengo muy buenos recuerdos de mi etapa allí y bueno, también me quedo con mucha gente con la que compartí momentos muy bonitos y con muchas ganas de volver a la que fue mi casa. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, tanto compañeros de vestuario como muchísima gente que trabaja en la ciudad deportiva día a día y hace posible que el Valencia sea lo que es hoy en día, pues tengo toda esa gente aún con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Viti le guardo un cariño muy especial, al Chato Arroyo también. Y bueno, muchos compañeros que sé que están en dinámica de primer equipo, como Rubo Iranzo, David Otorbi, que bueno, también compartí muchos momentos con ellos. Sí, sí, ya he hablado con ellos y bueno, estamos en contacto para eso, para disfrutar de un día muy bonito mañana.
5: Borja Calvo, que avui retrobarà, com dia ahir, pues, amb els seus companys, con Rubén Iranzo, David Otorbi, que estan també, pues, en dinàmica de primer equip, pues, ajudant en la pretemporada. Ja van jugar a Olot i avui també, pues, tornaran a jugar. Un Eldense que, com dit, ha tornat a pujar esta temporada, a segona edició. Van fer una molt bona temporada, els de Claudio Barragán, 100 líders del seu grup en primera Federació Vicent, i ja han jugat un partit en esta pretemporada, no?
4: Sí, jugarem front al Millwall, el tercer de la Championship anglès. Es va quedar a les portes de pujar a la Premier League el conjunt anglès. 1-2 va perdre el conjunt d'Elda, de Claudio Barragán, que es veurà les cares este any en el Castelló, el pròxim rival del València el diumenge en segona divisió. Però bueno, 1-2 quedaren. Al final són partits, pues, que, com hem dit, el resultat és lo de menos, entre comentes, a no ser que siga molta voluntat, que si no és obvio que algun problema hi ha. Però bueno, a mi també m'agrada veure com rivals de segona divisió o rivals als que s'enfrenta el València, pues, també es medeixen front a rivals internacionals, perquè és una bona vara de mesura.
5: Bueno, pues, ixe València Eldense esta vesprada, així en l'Antonio Puigades, en la ciutat esportiva de Paterna, que va estar ple. Ja ho comentàrem, pues, la setmana passada, quan van eixir, pues, se van ficar a disposició dels socis VCF les entrades, se van esgotar en qüestió de hores, i bueno, el Puigades que va estar ple, vora 1.000 aficionats, els que caben en la tribuna de l'Antonio Puigades, estaran avui per a veure el partit, igual que estaran el dissabte davant el Castelló, perquè ahir ja ho contaren també, se van esgotar en qüestió d'hores totes les entrades, i bueno, pues ahí estaran. Això també diu Vicent, les ganes que tenen els aficionats del València de veure l'equip.
4: Home, Robi, a mi sincerament se me fa quasi impossible pensar que la combinació estiu, temps lliure, Antonio Puigades i València isca mal. I com s'està mostrant, ahí està el sold out, que ja ho hem vist quasi en els abonaments, en aquesta renovació quasi total de l'afició valencianista, i ara la primera prova de l'equip en Antonio Puigades, pues, sold out, es venen totes les entrades. I front a un Eldense que, per cert, per si algú ho ignora, va a tener una temporada curiosa, porque en la jornada 27, por ejemplo, eren quarts y a priori no eren candidats al títol a aquestes altures, y había altres equips que ya li treien ventaja. Va a acumular 7 victorias consecutives y después un bon fer les va a fer a pujar a segona divisió.
5: Ahora que estás comentando lo del Dense, nosaltres contra el Dense ja jugarem en competició oficial, en Copa del, del Rei, en la temporada 2025, en el Pepí Comat, que guanyarem. 0-2, la primera victòria, el míster de Carlos Corberán, només va arribar al València, en ixe partit que tenia de Copa davant el Dense, guanyarem ahí 0-2, en gols de Diego López i de Sergi Ganós, crec que van marcar en aquell partit. Y hoy pues será rival en esta pretemporada.
4: Sí, a banda, van a ser gols de Diego López y Sergi Ganós, y se van a asistir a ells mateixos también. Sergi Ganós para Diego López y Diego López para Sergi Ganós. En ese partido, recordem, fea fresqueta, imagina Robi, porque era un set de gener, día de Reisos, cuasi. Ahí sina que, vamos, el Valencia.
5: Bueno, pues creo que no se dicen res en la previa del partido de esta esprada. A les 8, ahí estarem en directe una volta més, ho tornem a repetir. Podreu veure el partit per la A, per la web i pel canal de YouTube del València. I ho hem comentat, però en l'apertura d'aquest informatiu, avui que estem d'estrena, el que va ser pues, el nou Mestalla, en aquest nou disseny que tenim pues, d'estudi, en el dia d'avui, però crec que també, perquè va ser molt especial la deu esta temporada al vell Mestalla, el que hem comentat, i anem a tornar a repetir, que vora no, els 40.000 abonats del València d'esta temporada han renovat el seu passe. Un 99,5%. Tots han renovat el seu abonament perquè volen dir adeu a Mestalla com cal en esta temporada tan especial. Crec que això té molt de mèrit i parla pues, de lo que és la fidelitat, el compromís de l'afició del València en lo que serà, pues sí, se adeu tan especial en guanya Mestalla.
4: Home, Robi, és que qui se va voler perdre l'última temporada en Mestalla, en la que ha sigut la nostra casa, que per cert, parlant i ja deixem, tanquem el nou disseny d'ací de l'estudi de ràdio, em pareix curiós que en el teu fons està Mestalla Setern representant la que ha sigut la nostra casa i darrere meua, que soc Chelsea 2003, soc del segle XXI, està el nou Mestalla simbolitzant ahir, des de l'estudi de ràdio Manolo Reina, pues, ixa simbologia de que Mestalla és etern i també pues, ve les noves generacions en el nou Mestalla i sos xiquets que se crearan en el nou Mestalla. Però, clar, a mi me pareix, m'impacta que hi ha gent que no va saber lo que era Mestalla.
5: Bueno, pues ja ho contarem. Però també nosaltres, des d'ací, des de UFF Media Ràdio, anem a despedir com cal a l'estai de Mestalla i ho contarem. Tindrem, jo crec que, una promoció molt especial. Però bueno, tot el seu temps. Pausa i continuem així l'informatiu del València este dimecres 22 de juliol.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única.
3: La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. Templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: VCF Media Radio. La radio del sentimiento.

0: carrilero derecho e izquierdo del sistema de 3-4-2-1. Y allí aprendió mucho las cualidades defensivas, ¿no? Y entonces, y ahora mismo tiene también conocimiento de cómo, cuándo tiene que presionar o cuándo tiene que esperar. Y entonces, este mejoría creo que se ha formado más un jugador pulido, ¿no? Entonces ahora, como ya tenía potencia de regateador y dribbling, y además el año pasado metió muchos goles en Okayama y este año ha metido 6 goles de mitad de temporada. Uh-huh. También están mejorando mucho su calidad de gol. Y por eso, aunque solo tiene 19 años, yo diría que ya es un jugador maduro y inteligente. Entonces, yo creo que ya un jugador japonés que puede triunfar en la Liga Española y en el Valencia.
1: ¿Crees que va a sorprender, ¿no? y que va a gustar pese a su juventud?
0: Sí, y también es inteligente y se cuida mucho, se aprende mucho, se estudia mucho. Y por eso es un trabajador nato y todo el mundo se habla muy bien en la época de Japón, de FC Tokio. Y por eso, además, como su sonrisa, su carácter abierto, yo también adaptaría su adaptación a Valencia, a la liga, ¿no?
1: Sí, para él yo creo que va a ser muy importante este periodo, ¿no? El poder estar desde el primer día de la pretemporada, cuando llegó al Valencia, iniciar el trabajo durante este mes y medio antes de que arranque la competición oficial con los partidos de pretemporada que estamos teniendo durante estos días. Eso a él le va a venir muy bien para tener esa adaptación tan necesaria.
0: Sí, y eso es importante, creo. Y además, en mi opinión, Ryu Sato debería entrar en la lista de convocatoria de la selección japonesa para este mundial. Finalmente no pudo. Eso finalmente le encajaría muy bien, ¿no? Para adaptarse a la liga, coger el ritmo con el equipo. Además, ayer Gaya habló un poco su adaptación y le están ayudando mucho los jugadores compañeros del Valencia. Entonces, ahora Ryu Sato creo que está muy contento y creo que está adaptando muy bien con los compañeros.
1: Por lo que me decías, debería haber ido al Mundial. Yo creo que si tiene continuidad en el Valencia, aprovecha esta oportunidad, es capaz de acoplarse y dar ese salto que busca llegando a una liga tan importante como la española y a un club como el nuestro, esa continuidad en Japón le va a venir. Recordemos que es muy joven, que tiene tan solo 19 años.
0: Sí. Por eso en Japón mucha gente se hablaba antes de darse la lista al seleccionador Moriyasu que Ryu Sato seguramente entraría en la lista definitiva, pero finalmente no contó con Ryu, el seleccionador, sí. Pero a otra parte le vendría bien, ¿no? Para aprender y tener un poco de tiempo en la temporada con el Valencia, ¿no?
1: Tú ya tienes la camiseta de Sato del Valencia. Seguro que en Japón próximamente van a haber muchas, ¿no?
0: Sí, el mismo día de la presentación, después de la presentación de Ryu en Mestalla, yo fui a la tienda del Mestalla oficial y yo compré y yo creo que ha sido el primer japonés que ha comprado la camiseta de Ryu.
1: Pues desde luego esperemos que sean muchos, porque eso hablará muy bien del rendimiento de Sato en el Valencia Club de Fútbol, jovencísimo, 19 añitos, siendo conscientes todos del cambio que supone para él abandonar su país para recalar en un fútbol diferente, en una cultura diferente. No sé si tú y Chiro, que ya llevas un tiempo en España, en su momento, lógicamente, uno tiene que acostumbrarse a situaciones que son muy diferentes, ¿no? Por cultura, la occidental y la asiática, siendo vosotros yo creo que mucho más reservados, respetuosos, incluso prudentes, ¿no? Respecto a cómo nos somos nosotros. Yo entiendo que ya nos conoces perfectamente, pero en ese sentido, Sato también tiene que hacerse a lo que es la vida, por ejemplo, aquí en España.
0: Sí, realmente para nosotros, para los japoneses, es un cambio drástico. Entonces yo he tenido también ese impacto cultural y Sato lo tendría. Pero lo que pasa es que Ryu Sato ya ha tenido muchas experiencias de jugar en otros países con la selección japonés, categoría inferior, y también en el UFC Tokio, creo que Sato, por ejemplo, ha tenido como entrenador Albert Puig, y se hablaba la liga del fútbol español, y también, por ejemplo, tenía compañero como Yuto Nagatomo, que ya este mundial jugó quinto mundial, ya tenía mucha experiencia, y además, y también estaba Kento Hashimoto, que recientemente hasta hace un año y medio jugó con el Eibar. Por eso Sato estaba cogiendo mucho conocimiento, información de la liga, de los clubes de fútbol japonés, fútbol español.
1: Él ya poco a poco iba informándose y ahora además en sus primeros días aquí en Valencia se está interesando y mucho por adaptarse al equipo en primer lugar, por adaptarse a la cultura, al idioma, que es también muy importante, y desde dentro nos hablan maravillas. Ryu Sato, el jugador que ha llegado este verano al Valencia Club de Fútbol. Y Chiro, muchas gracias por acercarnos un poquito más a la figura de Sato, que seguro nos vemos a lo largo de la temporada por Mestalla en alguna ocasión y que seguiremos en contacto. ¿De acuerdo?
0: Gracias. Esperemos que el Valencia y el Ryu Sato tengan buenas temporadas y, sobre todo, el Ryu Sato triunfe en Valencia.
1: Ojalá y así sea. Gracias, Ichiro.
0: Gracias, amor.
2: Gracias a Ichiro Zawa, el periodista japonés de esa cadena de televisión Younest, que oferirá esta vesprada el partit del València Eldense també per al Chapó, i que ens ha contat, bueno, s'ha detallat com és Sato. Bueno, i diu que no en tenia, perquè no ha anat a este mundial en la selecció japonesa. Bueno, que és un jugador ràpid, explosiu, pues molt tècnic, però un poc semblant, salvant les distàncies, evidentment, perquè pues Sato acaba d'arribar i Take Kubo ja està en la Lliga Espanyola, en la Real Societat, però és un jugador d'ixe perfil, Vicent.
3: Pues sí, és un jugador del perfil que s'acostuma el futbol asiàtic i més quan venen a Europa. Tu deies Take Kubo. Jo també m'estava recordant fa uns anys, no sé si ho recordaràs, un jugador que va deixar prou marca en Eibar, Takashi Inui,
2: sí.
3: Que a banda jo xularia que ens va marcar algun gol, un extrem molt habilidós, però bueno, la veritat que pues, a mi sí que és de veure és que com a un poquet friki del futbol internacional també, pues estos fitxatges me criden molt l'atenció perquè també, si hi sent bé, esperem que sí, pues criden a obrir més la mira a tres lligues, i jo crec que és molt interessant.
2: I mira l'expectació que ha suposat pues, el fitxatge de Ryu Sato pel València, no? Va ser pues, tendència la seva presentació, la seva arribada al València, allí al Chapó, i ja diec, de fet, és avui pues, que eixa cadena de televisió Younest pues, televise el partit este, el del Castelló i el trofeu taronja davant del Newcastle, per a que allí al seu país puguen veure Sato.
3: Home, és que en l'àrea metropolitana del Gran Tòquio són 37 milions d'habitants, solament en que a la meitat, o a menys de la meitat, li s'agrada el futbol, pues imagina't el tiró que té Ryunosuke Sato, que com tu dius va ser tendència en esa despedida i el fitxatge al València. I també recordem que així tinc unes dades que ja vaig mencionar quan estaves disfrutant de les vacances molt merescudes, de Joe Rovira, que sempre està ahí al peu del canyó, les torne a repetir ara. Pues Ryunosuke Sato, comparat en jugadors de la lliga de allí, pues és en quant al percentil, és una dada que indica, compara en altres jugadors, i per exemple, en quant als toques i als passes clau i les ocasions generades, Ryunosuke Sato és millor que el 98% dels jugadors, o sigui que domini absolut del japonès.
2: Bueno, pues avui veurem a Sato, veurem a Dien, veurem a Justin de Haas, a Guido Rodríguez, que el tenim molt ben vist, però continuarà agradant-lo pues veure, al igual que a la resta de jugadors del València en ixe primer partit oficial de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada. Molts esteu preguntant-nos, no n'hi ha res, no n'hi ha novetats en el mercat, en l'actualitat dels fitxatges? No, de moment sense novetats, és el que podem contar. Així ja sabeu que quan toque corresponga, y bueno, pues siga, pues ya, pues prácticamente estiga tot tancat y acordat, encara que mira lo que va a pasar en Tomás Meunier, el lateral belga, que va a deixar plantat al València quan estava tot acordat i aparaulat. I, bueno, pues, en aquest cas, el València continua la búsqueda, dice lateral dret, la secretaria tècnica, Ron Gurley, bueno, pues, de moment, pues, sense novetat ni notícies al respecte, però, evidentment, se continua, pues, treballant per incorporar a aquest jugador que necessita l'equip per reforçar aquesta posició, aquest lateral dret, perquè ja diem, Fulquier ho hem comentat, encara que està ja en el tram final de la seva recuperació, sembla molt difícil que pugui arribar per l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost i en això està València.
3: A veure si podem trobar més pront que tard aquesta nova peça del lateral dret, urgent, perquè al final el futbol d'avui en dia ja sabem la importància que té els laterals, ho hem dit, vamos, durant el Mundial ho vam veure, a banda, si en el València tenim bons laterals de sempre, així que a veure si tornem a tindre una de les condicions que vol el cos tècnic Corberan i també la secretaria tècnica, a veure si poden durar algú i dur-nos moltes alegries. Mentrestant, Corberan prova a tres jugadors que venen de l'acadèmia. L'altre dia va estar, bueno, tu mos ho pots contar millor.
2: Va estar pues, Rubén Iranzo, pues, Aaron Mayol, Rodri Gamón, pues, tots els jugadors del Mestalla, bueno, pues, que estan ajudant en aquesta pretemporada, pues, també en aquest lateral dret els va aprovar el míster. A l'espera que arribi, pues, ixe fitxatge, com avui també, pues, farà en l'ajuda dels canterans del Mestalla per ixe partit davant l'Eldense. Continuem en este informatiu del València, contant-vos ara, pues, més coses de l'acadèmia del debut del juvenil Cotif esta vesprada en l'Alcúdia. Fitxatges també en el juvenil B, tot ho contem ara.
4: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara, seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: VCF Radio, la academia. As you shout your new
2: lover's name in the air. Con cada dia, sí, l'informatiu, l'actualitat de l'acadèmia, avui centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia, Vicent.
3: Sí, avui debuta el València Club de Futbol front a l'Elx. Ho farà en aquesta primera jornada de Cotif, un Cotif sub-20 que va començar ahir en l'altre grup, en empats a 0. Esperem que el nostre juvenil, l'equip d'Eugi Rivera, pues, aconseguisca els 3 punts avui a les 8:30 en l'equip pues, en el
2: davant l'Elx, no?
3: De l'Alcúdia, davant l'Elx. Un Elx que
2: bon equip,
3: fa unes edicions ja va donar la sorpresa en el Cotif sub-20 i el següent rival serà Mauritània el divendres a les 22:45, ja sabeu l'horari del Cotif per a la calor, i després tancarem en el Castelló. Però ara el que ve el Elx a les 8:30 de la vesprada, bon horari per a qui vulgui apropar-se per ahir, que estiga a prop de l'Alcúdia. Ja sabem, i se mític torneig, la 42 edició, i este juvenil d'Euge Rivera, que l'any passat ja va guanyar la Lliga, Divisió d'Honor, van revalidar títol, això sí, va ser durant quasi tota la temporada entrenat per el staff que estaran en Mestalla, d'Òscar Sánchez i Toni Navarro, com a segon entrenador. Ho van agafar Euge Rivera i Nacho Tarín, i pues, van continuar en ese bon fer fins a disputar també la Copa de Campions, que no va haver esa sort de guanyar-la ni avançar, però el juvenil, compost per jugadors de 2008, 2009 i 2010, estaran avui.
2: Demà informarem així en l'informatiu, com cada dia, de com quede esta nit en ixe debut que té el nostre juvenil davant l'Elx a les 8:30, encara que el torneig ja ha començat, no? En alguns... Quins resultats?
3: Sí, va començar ahir en Llevant i Marroc, que van empatar 0-0, i també la selecció brasileña, característiquíssima del Cotif, i el Sevilla, 0-0 també en el grup A. Nosaltres som el grup B, recordem, Elx, Mauritània i Castelló. I se celebra que, per cert, el Castelló serà el primer equip rival del València Club de Futbol el dissabte per la vesprada i el diumenge per la nit a Trechoc en el juvenil.
2: Bueno, això en quant al debut del nostre juvenil en ixe torneig Cotif de l'Alcúdia. Vols afegir algo sobre el Cotif?
3: Sí, també recordem que, òbviament, el Cotif engloba més categories i el València Futbol 8 també estarà representat. Una cosa és el torneig futbol de sub-20 i també el Futbol 8 estarà representat per 4 equips de la categoria en el Benjamí, Benjamins i Alevi.
2: Bueno, com us diuen, també en el juvenil B de l'acadèmia, avui hem anunciat altre fitxatge. Conta-nos, Vicent.
3: Hi ha moviment en l'acadèmia i Silvio Guillén, guardameta català de Barcelona, de Vilassar de Mar, pues, és nova incorporació en el juvenil B. A veure com se pot donar aquesta temporada en Lliga Nacional. Altre guardameta, ja vam veure que tenim així una molt bona pedrera de porters. Silvio Guillén, generació 2010, pareix que no, però després de l'Iniestazo, després d'ahir, hi ha gent que ha anat naixent. És que moltes vegades se mos deten el temps ahir, però 2010 ja veiem que som majors. En la veritat que pareix mentida que la gent 2010 ja siga tan major, doncs bona talla té Silvio Guillén.
2: Donem la benvinguda a Silvio Guillén, porter per al juvenil B en el Mestalla. També pronte tindrem noves incorporacions que ja pues, contarem, perquè també s'estan treballant en fitxatges per al Mestalla, però quan toque i com, evidentment, quan estigui tot clar, ho direm, Vicent.
3: Sí, bueno, res en específic. Com qualsevol equip en pues, bueno, el València-Mestalla està pues, treballant, òbviament, com qualsevol equip el mercat. En el mes de juliol, si no treballes, mala marxa. I, bueno, un València-Mestalla d'Òscar Sánchez que esta setmana, el dissabte pel matí a les 10, s'estrena en pretemporada frontal Villarreal B, el filial groguet, que ja ens vam enfrontar ahir l'any anterior, vam pues, obtindre un bon resultat i ja és un rival tradicional en la pretemporada del Mestalla.
2: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 22 de juliol. Tornarem esta vesprada a partir de les 8 per a contar-vos este primer partit oficial de la pretemporada del València. València, el Dense, ja vos hem contat, un rival més exigent per a que l'equip de Carlos Corberán vagi rodant-se per arribar al millor inici possible a eixe debut en la Lliga el 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Així estarem esta vesprada i ja diem, per la web i pel canal de YouTube us oferirem en directe el partit.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. ADN VCF. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este és l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, el d'Aldaya, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja. I l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra. I dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Quanta sí, l'estadi Sant Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconeixement al Xingurri Valverde, Ernesto Valverde, pels seus 500 partits en l'Atleti Bilbao. Serà l'última temporada del Xingurri Valverde. I ahí està, ixa pancarta, ixe tifo, en un de les graderies de l'estadi de Sant Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular. Va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta la portillera. Y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sanzet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Guajín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda, ni una caiguda ahí. Ha chocado ahí, es Hugo Duro. Diego López que para el choc. Hugo cree que es Hugo Duro. Y es también Laporte. Es que han caído, es que han chocado ahí el central de Athletic Bilbao y el davanter del Valencia, Hugo Duro. No ves comenzar el partido. 30 segundos.
2: Sí, un Athletic Club que es ficará muy fuerte en el seu camp e intentará
3: per sangrando,
2: Intentará per tota, bueno, per tot el seu mitjans guanyar els duels, Robi, perquè el Athletic Club pues és un equip de segones jugades, també, òbviament de sobre el balón y atención, porque el choc
3: le mete el codo.
2: En televisión se ve, que el codo impacta en la cara de Hugo Duro y Ricardo Ares ha visto sangre.
3: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
1: Pues bueno, ahora pues Duro, el choc se remampren así en esta de Samamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento el Valencia, la pelota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atlètic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats Rego en l'Athletic Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic,
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, pero sí que es de veres que en tot l'any ha xugat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Athletic Globo, sí. Siga que pues recordem que és un jugador que va ser sancionat se va detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Athletic Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota muy bien Renzo Sarabia en esa disputa. Abre el balón que se la emporta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra. Ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra Colpex de Athletic Bilbao, Perill en banda izquierda. Se la porta Nico Williams. Ojo que es Baratárrega. Nico Williams que vuelve a entrar. Aparegut ahí Pepelu en la chuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tai porque Nico Williams, después de que esbarara César Tárrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues Pepelu per enviar a córner
3: esa
1: primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estado muy atento, sobre todo para cubrirle las espaldas a Tárrega en un momento difícil.
1: Ojo al balón parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa ahí a les marques, que no n'hi ha esquentes ajustos defensius, balón que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya la Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. 4 se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar la Athletic Bilbao, recupera la pilota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro. Buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada. Pera Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les Segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams. Juan Senanava, l'extrem internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Gui Batindre Faena, Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents no desachustarse defensivamente.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
1: Ojo, ahora que se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri Hualgo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena no está a tierra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res,
2: ¿eh? Hasta Yuri demana. Hasta Yuri demana.
1: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
3: No, y cau per això, pero no, le pega manotazo,
1: Pues l'àrbitre ho siguen i no ha passat res.
3: Le pega
1: i el xoc continua. La pilota per l'Atlètic Bilbao, baló llarg, buscant a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia, cau Renzo Sarabia, se l'emporta Nico Williams. Falta, sí, falta, sí. Encara que protesten així, però és falta, perquè li ha guanyat la posició Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara, per això l'ha pitat Ortiz Arias, el col·legiat madrileny. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: I un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada, perquè s'ha de enfrontar a Nico Williams.
3: I per primera vegada.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius i a Nico Williams. Però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable, des de que va plegar. No és fàcil plegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues, sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon... Bueno, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
1: Bueno, pues el minut de xoc d'esta primera part serà sobre el marcador quan ara juga l'Atleti Viló, s'emporta ixa pilota, és Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta banda esquerra buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert, Pepelu, que allunya ixa pilota buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el baló per Hugo Duro, ojo que le ha fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, està a terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València. El passe massa llarg de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro. Se recupera el jugador del València, no passa res. I el xoc continua, així en Samamés. Ara baló llarg, ahí buscant a Robert Navarro en la disputa. Venga ja, se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Taiba Guido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia, buscant a Luis Rioja, important. I se treballa ahí, condient defensiu al centre del camp. Se pivota Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota. Se l'emporta l'Atleti Bilbao. El baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar. La pilota de nou se'n va a banda. I el baló és per a l'Atleti de Bilbao. En este minuto, Guit ya casi no... De la primera parte no estáis a Mamés Plefins la bandera, ¿eh?
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos... No pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje nuestros amigos, nuestros aficionados que están seguidos por la app, por la web del Valencia, escoltarnos por la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaven pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así. En este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt, la disputa César Tàrrega, ara Xomert, allunya la pilota Gallà, el baló amunt, buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí, l'Atleti Bilbao, i el baló arrere, Pero al portero de Valencia, era Stole Dimitrievski, ya en este minuto de la primera parte. Balón de Guido, cambia el choc. La pelota para Renzo Sarabia. Per banda dreta se pone a Renzo Sarabia. Le hace falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia cuando se ganaba el jugador argentí. Y la falta para el Valencia, Vicente Díez.
2: Me crida la atención que el Athletic Club no se está presionando en presión alta al Valencia, porque sabéis que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és aquests balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en aquest doble pivot entre Guido i Pepelu, pues, al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo que es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
1: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent nos eixa pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollán Sancet per enviar eixe baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
1: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remanpren el choc. La pelota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica i se baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara endarrerint el baló, buscant els centrals de l'Athletic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà, que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans de Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo més important
1: ahí. Ojo, que ara perd el baló, no arriba Pepelu, se l'emporta Nico Williams perill per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, veure Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora, el baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València, del xicotet des Williams, al minut 14 d'esta primera part pràcticament.
3: Que sean todos los remates así, que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere, que els dos Thomas Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
1: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Quan ara tracta de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mona anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
3: ¿qué dices?
1: Pues eso me ha aparegut a mí, ¿eh? Hugo Duro se queixaba de una falta i ha tret una targeta groga. No, espera Laporte, jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Guduro. Guduro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Perquè Guduro se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: Espera,
1: la falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Guduro.
2: Espera Laporte, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Guduro.
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
1: No, tarjeta groga per a Laporte, Segur. Es que Guduro se queixava, pero la tarjeta es per a Emery Laporte y la falta es per a València, o sea que... Y la falta pot ser bona, Está en una bona distància, davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres... Está Javi Guerra y Pepe Lu, el llançament, y esa falta.
3: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
1: A Javi Guerra o Pepe Lu. A veure, va a ser Javi Guerra el llançament, per dalt. El llançament de Javi Guerra. Se le ha anat alt el llançament, y esa falta per al jugador de Xilet del València.
2: Ahí sí marca,
3: Con poca fe le ha pegado.
2: Sí. Amore,
3: demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no li recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra alguno tendrá que
1: entrar. Juga l'Atleti Bilbao, ataque Neix, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el balón para Yuri, Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba el lateral del Athletic Bilbao. Ahí está Yuri, te queda derrir la pelota buscando a Rego, y Rego ya para centrals, para Geray y Laporte. Ahora es Geray el que trae la pelota, la toca ahí Robert Navarro, el balón José Laporte a Sancet, Sancet Islaria, Sancet, ahí reclamen un esmans, L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors del Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és Diego, qui és el que ha anat? És Renzo, el que està en problemes en terra.
2: Sí, Renzo Sarabia.
1: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes.
2: Sí, es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
3: Ha sido al despejar el balón.
1: Así, ahí reclaman unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
2: A veure, les té pegades al cos, és una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys, i Guruzeta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
1: Bueno, pues la pilota per l'Eti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Eti Bilbao i València, trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar Hugo Duro, no li cita el passe, recupera la pilota a l'Eti Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar a l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra el baló d'Islaria, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robi, però
1: havia rematat era Joan Sancet.
3: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
1: ojo
3: estamos...
1: al córner, la trau Nico Williams, la pilota munt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el baló per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estava en fora de xoc, comentava Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fijaos, antes de comenzar el partido, pues comentaban que el València havia d'estar molt atent, sobretot en el mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues... Jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, l'eixir de baló de centre al seguit de l'Atleti Bilbao. Busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la, estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
3: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
2: Y a Diego López, que venia en segona línia, però no ha pogut plegar ese baló.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. Y se la emporta el Atleti de Bilbao. A Bore, Berrenzo Sarabia con Santisipat. Molt Berrenzo para recuperar la pilota. Ahora volía combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continúa la disputa. Javi Guerra busca la centrada. Y el balón que ha tocado en Yuri. Se envó fuera y es banda. Es servicio de banda favorable al Valencia. Bueno, la recuperación ahí. Ese balón que había recuperado Renzo Sarabia. Ahora es Javi Guerra. Jugante ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Athletic Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la part dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
3: Venga, va, a ver,
1: ha provocado el córner Javi Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
1: y ahí
3: sus...
1: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra en la portería. No hay Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugador de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El balón, Unai Simón, que vol traure Jan Llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li nata a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar a Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Targa. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ebar César Tarrega al Tai. Ve César Ara. Ve César Ara al Tai. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tarrega. Davant Nico Williams.
2: Llega a quedar mucho espacio cuando el campe siga a campo a ver. ¿Por qué tanto Nico Williams con Robert Navarro? Ens poden fer pols, menys mal que ja ha estat molt bé César Tarrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden fer, vamos, te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trajo Schomert. El Suiz buscando a Gallani. Se banda esquerra. Gallani ahí que no se ha podido tanar. Pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja. La coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Geray. Ahí Luis Rioja estaba atent. En ese rechaz. Ha buscado la centrada. Y ha provocado el córner de no para el Valencia.
3: Venga, va. A ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
3: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais siendo bueno, eres,
1: pues
2: ¿eh?
1: Va el córner. Va el córner que va a Traoré. Javi Guerra ahora desde el canto de la portería. No hay Simón. Allá va el de Chilet. Pincha la pelota a Isdaria. Bore y se való. Rechazad. Líqueda la pelota. Godur. Eso es penal. Eso es penal. Eso es penal. Eso es penal. Eso es penal. Es penal. Es penal. Es penal. Ha pitado penal a Godur. Ha pitado penal a Godur. Era claro el penal del que le iba a enfrentar a Godur.
3: Hoy va.
1: Cree que es penal.
3: Vamos.
1: Es penal.
3: Pero clarísimo.
1: Es penal.
3: Y tarjeta. Y tarjeta.
1: Es penal.
3: Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho.
1: Es penal clarísimo el que le han feta a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penal.
3: Hombre,
1: es penal.
3: Vamos, cosas, vamos que es penalti.
2: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión. Siempre produís.
1: Pues allá va el penalti, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a ell. I ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allá va Hugo Duro, el madrileño, el gol echador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser. El balón al travesser, quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el baló
2: és futbol.
3: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa? En tirar el penal.
1: Oh, quina mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Són coses que passen, si ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
1: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a Islaria, vore el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, no és córner, no, és porta.
2: Ja està, és lo que... Es
1: porta.
2: Lo que dius, de fet, de Rioja... Oh, Rioja enseguida ha anat a Hugo Duro a recolzar-lo.
3: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad, ¿eh?
1: Oh, una lástima, aquí una mala suerte.
3: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat. Ha sigut amonestat Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap de set.
3: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, eh? De verdad.
1: Ojo, que ara ataquen ells. La pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo, i se való, centra dins l'àrea. La pilota, Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador de Bilbao, el porter de València, desvianta a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar. Després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga. No podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner de Bilbao, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner, perquè l'havia tocat Renzo Sarabia, i el baló de nou a córner, pero ahora tenéis que refernos, Ricardo, tenéis que refernos. Y
3: que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
1: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
3: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
1: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar, i el baló ara de Gorosabel arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente,
3: no, claro,
1: que encara
3: claro.
1: Queda molt de partit.
3: Está claro, está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres o quieres ganar el partido.
1: El equipo está B, está serio, está competint. Sí, bueno, pues sí, he fallado un penalti. Era importante, pero tenéis que continuar.
3: No, está claro. Es que no se puede hacer otra cosa.
1: La lamentación no valen de res.
3: Es que no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa.
1: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora, Mateo.

0: Te extraño que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues continuemos. Superada la mitad, minuto 31 de la primera parte. Empata será el marcador entre el Athletic Bilbao y el Valencia, después de haber fallado ese penal tuvo duro, pero ni hay que continuar, ni hay que continuar competiendo sin perder aquel partido, que a sos muy llarg, y en cara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta, y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí, falta clara.
1: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia, traguen la pilota desde Rere Schomert, el suiz. En Curté per a Guido, a l'Opera no. Gallà, Gallà que vol xugar en llar, buscar Hugo Duro, bueno, la combinación, Luis Rioja, se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut, i ara és l'Athletic Bilbao que vol treure ixe baló, ara ixa pilota per a Sánchez, Sánchez buscant el passe per a Nico Williams, oh. Per banda esquerra, està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra, ahí està Williams, busca la centrada... Y el balón es porta, estreta de porta, porque ha tocado finalmente Nico Williams, el extremo del Atleti de Bilbao. Este minuto ya 32.
2: Bueno, bueno, Robin, de partit. No es que te estiga fent mal, porque no tengo, Nico es Williams no ha tenido no tingut cap ocasión clara. Lo que pasa es que un jugador como Nico Williams siempre lo van a buscar, siempre el van a trobar en cara que sigan dos balones de cada deu. I el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill real per al València Club de Futbol.
1: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga buscant... A Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Athletic Bilbao. Ara és Juri buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant ixe passe arrere per al porter de l'Athletic Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria. De porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja ixa pilota en curtet, per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló, Tàrrega i Schomert. Schomert en la pilota, Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà, Gallà Joan de primeres, no li hiciste el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste, i el baló acaba perdent-se per línia de fons, va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34 d'esta primera part, dice, després d'ixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams. El xoc parat en Sama Més. Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Athletic Club de Bilbao, que és la banqueta per a substituir a Nico Williams, té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer, o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
1: Sí.
2: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecte lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
1: I Hugo Duro que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Athletic Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotet dels Williams. I entra Pues

0: Andrés Tole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les señales horarias, les 6 de la desprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xoc parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, sense casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que veure, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en aquesta veterania, en aquesta... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure... Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant de Núcleo Siguiens, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, la jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta Sadiq, ara n'hi ha falta Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, se'n va a la banda advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai i Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans de Unai Simón, la pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota, continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que reneix la pilota Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha fechit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València per a defensar el gol de Sadik, que está ganando la victoria. El balón de Yuri, la pilota per a Jauregui.

0: Y talla Beguido, pero el rechazo es una travolta para el Athletic Bilbao, para Gerai y Vivian buscante el pase a Incurtet, para Gorosabel.
1: Hay que salir.
0: Para Iñaki Williams, ahí es encaranta Gallá, Vega Yaltay para enviar la pilota fuera. Venga, que se va a cumplir el 90, anima a estar atensa y al tensa Fechit, penchará la pilota al Athletic Bilbao, lo alamunta, ahí estaba Dimitrievski para hacerse la pilota. Ahí el porter del Valencia, Salvador Heroi, també, oui, señor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Romy, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí, 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts en Sant Mamés i... és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. Y el Valencia en estos 6 minutos de afechit puede conseguir esa victoria final, pero ahora va a apretar a Leti Bilbao y se baló. Que trauguido, venga, esa pilota, ni hay que ayuñarla. Finalmente la treta Ugrinic. Finalmente va a ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez también para entrar al terreno de choque. Demana Carlos Corberán intensidad al seu jugadors. Venga, tensión competitiva fins al final. No hay que baixar los brazos, no hay que rendirse en este tram final de partido, en estos 6 minutos que queden. Venga, ni hay que defensar la victoria, que es importantísima. Ahora es banda para el Athletic de Bilbao. El balón que trau ya l'equip basc. La pilota en movimiento. La vuelven jugar ells. El balón para el Athletic de Bilbao. Penche la pilota Jauregui. Zarojo el remat. Dimitrievski. El remat de Guruceta de cap. Ha parat ben col·locat. Estava ahí. Estole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota. Quan ja estem en els 7 minuts d'afegit. Ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choque. Pilota larga buscando a Sadik. Ahora Sadik en la disputa en Gerai. Sadik y Gerai. Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. La pilota buscando a Ramazzani. A corner.
1: Pero estar media hora para sacarlo.
0: Ahí que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a corner ha enviado ahí Yuri.
1: Ahora
0: y se való.
1: Que se queden en el corner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ya han pasado 2 minutos del set que ha fechit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí está el Valencia buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe. Per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai, a veure què apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Athletic Bilbao, Jaureguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en eixe valor de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Jaureguizar amb el valor, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que així ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se valor per a Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
1: y
0: la centrada darrere,
1: buscar los corners, que el trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden cuatro minutos, ara Ugrinic, que allunya la pilota a la porteria Athletic de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams. El passe ahí per a Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja.
1: Ay.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Athletic de Bilbao.
2: Pues 3 minuts.
0: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el córner. Jugada balo parat. De nou perill. En la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se balo amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski, queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts, li queden al València per assaltar de nou Sant Mamés. per a tornar a guanyar así en la catedral que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava l'Anessi i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadiq Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadiq sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Tàrrega, la pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar ese baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido que no eixa pilota, corre, ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao, ojo, estem bien els segons finals, del sec ha fet l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, vinga,
1: això
0: ja està, vinga, que això ja està, queden segons, això ja està, se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts, sí senyor, per assaltar de nou Sama Més, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadiq per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així en Sama Més, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló d'eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set d'afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València a l'àrbitre, ahí està el final, la victòria vital, importantíssima per al València, per a col·locar-se en 42 punts, jo crec que és virtualment la permanència, és la tranquil·litat per als tres últims partits de Lliga, en un partit molt serio que ha fet avui el València, així a l'estadi de Sant Mamés, guanyant-li a l'Atlètic Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres. Se'n van a aixecar cantó. al mes de 300 aficionados valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria. Sí, senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat, i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que s'envà els 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
1: Podemos.
2: No per jugar, Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit que estaven peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira,
2: les imatges que vegem,
1: sí,
2: en la televisió, és lo bonico. És lo bonico de
1: los jugadores.
2: De futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no mos oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: señor.
2: Pues te lleves un pez de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer, y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
1: horroroso.
2: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que aplegaran en rodarse. Yo estaba un poquito a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tiene los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los 3 puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol a veratge, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42, pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol a veratge guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en esa lluita solament tens el gol a veratge perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es el, no estafeta en cara, pero virtualmente.
1: Este, ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: En cara queda, en cara queda.
1: Esta es la línea, exacto, la línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues con Diguem, al final el Valencia ha conseguido esos 3 puntos d'or. Además está Josep Rovira en San Mamés. A ver si podemos pues, fermos en ahí cuando siga posible. Pero ahí el escoltem.
0: Así está. Sí, así estamos. José Luis Gallá, el capitán del Valencia, os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta, es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada. Nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido. No nos podemos relajar. Estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo. Entonces, sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y bueno, y seguir.
0: Que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante, en un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras, y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capità, José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha tre camí. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en joc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i, per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 22 de juliol, on el València afrontarà esta vesprada a partir de les 8 el primer partit oficial de la seua pretemporada davant l'Eldense. Recordem que va jugar un partit d'entrenament el passat dissabte a l'estaix de Olot, a les instal·lacions del Royal Bert Training Center davant el Petro de Luanda, però avui és un partit a porta oberta, així, en l'Antonio Puigades, que se podrà veure, que també podreu seguir en directe per la web i pel canal de YouTube del València, i que va ser pues un partit ja més exigent per a l'equip de Carlos Corberán, perquè se va enfrontar pues a un rival com és l'Eldense, que ha tornat a pujar

0: de Mestalla davant el Celta de Vigo. El partit d'esta vesprada, que també va tindre el gran al·licient de vore als quatre nous fitxatges del València. Al central, Justin De Haas, al migcampista de Mali, a Liu Dien, a Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però també és altre dels fitxatges del València, i també a Sato, al japonès Sato, que no va poder jugar en Olot, per allò de les càrregues de treball físiques, i que avui, ja dic, pues, serà altre dels grans al·licients que va presentar ixe partit del València davant l'Eldense. Per cert, parlant de Sato, a Sato el van a poder veure avui al seu país, al Japó, perquè una de les cadenes de televisions, Unext, va a retransmetre el partit en directe d'avui del València davant l'Eldense. I per tant, Sato, que ha despertat pues, molt d'interès al seu país, al Japó, el podran veure en el seu debut amb el València. El partit d'avui davant l'Eldense, el partit del Castelló i el trofeu taronja davant el Newcastle també se podrà veure al Japó. I com vos diem, també el podreu veure així en directe per la app, per la web del València i el canal de YouTube. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete per a contar-vos el partit d'esta vesprada. Bueno, pues ara anem a parlar de tot això, de moltes més coses, i com sempre, pues també vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, avui centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia. A les 8:30 s'enfrontarà a l'Elx l'equip d'Euge Rivera. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
1: Bon dia o bona vesprada, millor dit, encara que este, en este sol ja no se sap si vius per matí, per la vesprada, a qualsevol hora fa un calor infernal. Esperem que esta vesprada a les 8 ens facin pues, dur millor aquest calor.
0: Bueno, avui, com podeu veure, els que estigueu seguint-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, estrenem nova imatge, nou disseny en este estudi José Manuel Reina que tenim de la ciutat esportiva de Paterna. Així podeu veure de fons el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, que, bueno, que serà una realitat la pròxima temporada. Allí pues, el València disputarà els seus partits i allí, en aquesta temporada 27-28, pues, serà la nova casa de tots els valencianistes. I ja dic, este estudi, José Manuel Reina, pues, té ixe disseny del nou Mestalla, Vicent, eh? T'agrada?
1: La veritat que, vamos, és espectacular. Ahí darrere teu es veu Mestalla Ester, darrere meu es veu el logo del nou Mestalla i l'escut del València Club de Futbol. I, vamos, així no dona gust, perquè jo he entrat així i és tot nou. I
0: la que serà la nostra casa.
1: De renovació, la que serà la nostra casa, la que ha sigut... Això és la nostra casa, darrere teua, i darrere meua, pues la que serà la nostra casa.
0: Sí, pues el nou Mestalla, que ja diem va ser una realitat, i després també vos contarem una notícia de l'actual Mestalla, de l'adeu de Mestalla. Crec que és una molt bona notícia, a l'espera de tindre totes les dades de manera oficial, però 40.000, els 40.000 abonats que té el València... Pues pràcticament han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu passe per a dir ixe adeu a Mestalla, com se mereix, Vicent.
1: Pues mira, podria vindre així i dir-te, uau, menuda dada, podria fer-me sorprès, però és que la realitat és que no me sorprèn en absolut, és lo que esperava, perquè l'afició del València sempre respon, sempre està ahí, i més en l'últim any a Mestalla sabia que anaven a estar a l'altura i ojalà l'equip se ho pugui tornar en el camp.
0: Vicent, preparat per al partit d'esta vesprada davant l'Eldense?
1: Home, preparadíssim, faltaria més. Han fet la posta a punt dels jugadors en entrenaments, també el cos tècnic en els seus metodologies, i ara tenim que estar nosaltres a l'altura.
0: Bueno, pues, esta vesprada des de les 8, ahí estarem en

0: En directe per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, per oferir-vos ixe partit, que ja diem, també se podrà veure al Japó, perquè una de les televisions, un ex, va oferir el partit allà al Sato Expectació per, bueno, la presència de Sato, del nostre jugador, eh?
1: I un ex, que per a qui no ho sàpi, és una plataforma de streaming que allà en el Japó ha batut rècords impressionants i, de fet, se va fer molt famosa a nivell mundial perquè és una plataforma que, siguent local, li va fer competència a Netflix, va superar a Amazon Prime, és a dir, que és una plataforma gegant, la del Japó, que donarà els amistosos del València Club de Futbol en Ryunosuke Sato, que ojalá puguem veure-lo esta vesprada. Recordem, de l'any 2006, que tinc la sensació de que, a lo millor, és normal, alguns així en València, perguen la dimensió de lo jove que és encara Ryunosuke Sato, perquè, clar, és un jugador que allà en el Japó ja van veure que era un ídol de masses, aposta a una plataforma de streaming i televisió japonesa, va fer els amistosos del València, òbviament, per ixe al·licient que és veure a Sato així en Europa, i, però recordem que no té ni 25 anys, ni 27, que té encara 19 anys, del mes d'octubre, del mes de la Comunitat Valenciana, així que Ryunosuke Sato, que ojalà esta vesprada puga debutar en Corberano.
0: Bueno, pues anem poc a poc, ja dic que ixe partit a partir de les 8, en quant a lo purament esportiu, bueno, lo que venim contant, Dimitri Fulquet tampoc podrà jugar ixe partit, està entrenant-se al marge del grup, ja en compte que està en el tram final de la seua recuperació, els lesionats de llarga durada tampoc, pues, bueno, continua les seues recuperacions, Copete, Diego López, anem a veure el míster, que és el que fa en el dia de avui, si alinea, pues, dos equips diferents per a cada part del partit, si també alguns dels jugadors, com diem, com va ser Sato en l'estatge d'Olot, que allí no va poder, pues, jugar per aquestes càrregues de treball, perquè, bueno, en aquests primers dies d'entrenament, pues, se miren molt les càrregues de treball, les càrregues físiques dels de jugadors, però, bueno, pues, veurem què és el que planteja el míster Carlos Corberán, Vicent, davant un rival que ja va ser més exigent, l'Eldense.
1: Sí, l'Eldense, que és nou rival de segona divisió, recordem que va fer ixe ascens molt meritori, l'equip de Borja Calvo i Àlex Serradell, ex de València Club de Futbol. Ahir tinguérem així a Borja Calvo com a protagonista i explicava que té moltes ganes de tornar a Paterna. Recordem que, per molt que siga front al primer equip, pues ell torna a l'Antonio Puigades, on va fer gols importants també en el filial, i un Eldense que, a més, se comença a reforçar i bé. Per exemple, ara han fet una incorporació que ve des del Bayern de Múnich. Veurem si esta vesprada veurem el nou fitxatge del club d'Alacant, d'Elda, millor dit, a veure si algú se va a enfadar, però sí, al final jo crec que és prou positiu jugar contra rivals que no siguen de la mateixa lliga que tu, però sí que siguen de la segona divisió espanyola, perquè pot ser d'Europa una de les millors lligues.
0: És setmana de dos partits, la que té el València, avui davant l'Eldense, i el dissabte, també així l'Antoni Puigades, davant el Castelló, en rival de més exigència. Recordem que el partit davant el Petro de Luanda del passat dissabte en l'estatge de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser un partit d'entrenament a porta tancada. Diguem que avui és el primer partit oficial de la pretemporada del València, portes obertes en aficionats del València, televisat per la web i pel canal de YouTube del nostre club, i, bueno, pues ja dic que és un partit, bueno, estos partits de la pretemporada, per allò d'anar rodant-se, agarrant minuts, tindre ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster.
1: Sí, jo ho vaig a dir antes de començar la pretemporada en quant a partits, per a que ningú després me puga dir oportunista, encara que el València, per exemple, imagineu que guanyarà 3-0 o 5-0 a l'Eldense, que ojalá, però encara que avui guanyara, lo important, recordem, no sé el resultat, i la victòria és important, pues que els primers jugadors tinguen... Vols dir alguna cosa, Robi?
0: No, vol dir que les pretemporades no és per a extraure conclusions definitives. Evidentment, els partits de pretemporada és per a, bueno, pues per a treballar, per a assimilar tot el que vol, pues, l'entrenador, per arribar el millor possible a l'inici de la Liga, se guanye o se perga. Sobretot els últims partits ja n'hi ha que anar pues, tenint ja aquestes bones sensacions, però això encara acaba de comentar. Este és el primer partit oficial, perquè el del Petro Luanda va ser pues, un partit d'entrenament. Però estos primers partits és allò de bueno, assimilar tot el que vol el míster, agarrar ritme de competició, perquè lo important no s'oblidem. És quan comença la Lliga, 22 d'agost, Mestalla, Celta de Vigo.
1: Mira, Robi, tu que has sigut un runner de tota la vida i segur que hi ha molt de persona, així en València, en una ciutat quasi del running, en el marató, que sap d'aquestes coses, una pretemporada és com si tu vols fer una marató de 42 quilòmetres i en els entrenaments pues, fas unes marques de por i aplega la marató i en el quilòmetre 20 pues, t'entra un calambre. Pues és molt millor anar rodat i fer aquesta marató, és a dir, que el que importa és la marató, però òbviament a la preparació hi ha que donar-li aquesta importància que no és la de resultats, sinó la de trobar-te bé, que els nous fitxatges se vagin adaptant, perquè no és el mateix en entrenaments que quan pues, de Haas, Dieng, Sato, Guido, que ja coneix a la plantilla, però també és una incorporació, pues, que sàpien com juguen els seus companys, quin moviment fan, com se poden associar per a dur-lo a terme. Primer, en el Trofeu Taronja, en l'última edició en Mestalla front al Newcastle i després, important ja, en ese pistoletazo de Isida en la jornada 1, entre cometes, front al Celta.
0: En esa exigència que va tindre el partit d'avui davant l'Eldense, perquè ja dic, és un equip, el de Claudio Barragán, que ha pujat en només una temporada, que no és fàcil, a segona divisió, i bueno, pues fent bons números, té molt bon equip i bueno, ja hi ha estat, jo crec que tot el bon treball de l'Eldense i del seu entrenador, Claudio Barragán. Ho hem comentat en la portada d'este informatiu, per damunt del que estem comentant, que és important, no? L'alicient avui de veure també pues, en directe el que puga estar així en el Antonio Puchades i el que no, ja sap, se connecta a l'app, a la web o al canal de YouTube del València i podrà veure el debut dels quatre fitxatges, les quatre noves incorporacions que ha fet el València, el central d'enrandès Justin de Haas, el migcampista de Mali Aliou Dien, Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem i ben bé de la passada temporada, i com dit, el japonès Sato, estos tres sí que van jugar l'altre dia, sí que van tindre minuts en aquest partit, pues, ja dic d'entrenament, davant el Petro Luanda, Sato no, però bueno, és altre dels alicients, de veure com van incorporant-se a l'equip, que ja ho hem dit, que s'han adaptat molt bé, que s'han acoplat molt bé, però bueno, sempre per a l'aficionat, per a l'espectador, deixa l'alicient, veure els nous.
1: Estava veient en imatges que ahí estem en Aliou Dieng i jo que he jugat de migcampista tota la vida no m'agradaria gens emparellar-me en Aliou Dieng perquè el seu físic és realment envejós, tant el tren superior com el tren inferior és algo de locos, així que jo tinc moltíssimes ganes de veure els fitxatges, sobretot perquè saps què passa, Robi? Quan venen el millor d'aquest equip de la Lliga Espanyola o ja tenen el seu passat així o el que siga, pues que l'afició ja saben com són, ja saben més o menys què se pot esperar d'ells, però quan venen d'unes lligues que pues, no són l'espanyola i, per tant, no estem tan acostumats a veure-los, pues clar, la expectativa en quant a incertidumbre és el doble, en el bon sentit, me referís que perquè, com hem vist, pues, ja estem comentant que s'han adaptat de categoria, hem escoltat molt bé parlar sobre Justin de Haas en la seva última temporada en Portugal, en Famalicão, jo també pues, sí que és de veres que algun partit vaig poder veure-lo i la veritat que tinc moltes ganes de veure el central neerlandès així en el València i també pues, a Sato i Dieng, que com van comentar també els seus propis companys esta setmana, pues, Sato va impressionar en els entrenaments, així que veurem, però insistisc que Sato és jove, ho dic més que res per ese marge de millora que pot tindre no, i qualsevol sol.
0: Són bones les sensacions que estan deixant els fitxatges del València, els nous, Justin de Haas, Dien i també el japonès Sato, que bueno, que ve pues, d'una lliga ben diferent i bueno, per allò podria ser que fora el que més dificultat podria tindre per adaptar-se. I ja diem, s'ha adaptat molt bé. El míster, el cos tècnic, estan molt contents en el rendiment de tots els jugadors, també, per supost, dels fitxatges i de les sensacions que estan deixant, no? Bueno, pues Justin de Haas, el central neerlandès, zurdo, bueno, en bona planta, ben posicionat sempre. Què dir del migcampista de Mali, dient, nixa força física que té i que també mostra en el terreny de xoc, i després l'habilitat de Sato, és ràpid, és, té desequilibri. Bueno, són detalls que estem, pues, que van veure en els entrenaments la passada setmana en les instal·lacions del Royal Albert Training Center, i que avui podrem veure en directe, esperem, en ixe partit davant l'Eldense.
1: Sí, i a banda, també que la gent tinga clar que, clar, a vegades se pot pensar que un jugador que ve d'Àsia, pues, ve d'una lliga menor i demés, però que la gent tinga molt clar que el Japó d'ara no és el Japó dels, jo què sé, dels anys 90. El futbol japonès i l'asiàtic en si està completament en auge, estan augmentant molt els mecanismes, la metodologia, i sobretot són cada vegada jugadors més interessants. Recordem que la pròpia selecció de Ryunosuke Sato, el Chapo Sub-23, es va veure les cares en Espanya, en els quarts de final, i malgrat el resultat, el 0-3, va, en quant a xoc, va ser també complicat. En el propi Mundial 2022, a Espanya, el Chapo s'ho va ficar super, super complicat, i també l'equip de Sato, el que jo deia, Sub-23, que ha sigut el campió de les últimes dues Copes Àsia. Així que tinc, i crec que és una sessió compartida en l'afició, ganes de veure a Sato, a veure com s'apanya. També hi ha japonesos que han rendit prou bé així en la Lliga, en Espanya. És un futbol, l'espanyol, al que l'asiàtic es pot fer a lo millor pues molt més en quant a tècnica, en quant a qualitat, és més, menys físic que la Premier League, per exemple. Així que això, Robi, Sato, Dieng i De Haas evidencian ya a Guido Rodríguez, anem a tindre la oportunidad de volverlos.
0: Per cert, parlant de Sato, després escoltarem al periodista japonès Ichiro Ozawa, bueno, que coneix molt bé a Sato, de fet va estar en la presentació així a l'estadi de Mestalla, per a que, bueno, ha estat parlant amb el nostre company Víctor Barea sobre, bueno, com és futbolísticament, no, Sato, perquè fins ara nosaltres tot el que ens arriba és bo, és positiu, ja l'hem vist, però Ichiro Ozawa, pues, l'ha vist in situ i, bueno, i ens ha parlat molt bé, no, del que pot oferir-nos Sato en el València.
1: Pues sí, a veure què ens pot oferir Ryunosuke Sato. Insistís que a lo millor és algo personal. A mi no m'agrada fer grans expectatives hasta que no se veja, no per res, sinó perquè jo crec que un futbolista para en el camp. Insistís que també a lo millor soc molt pesat, és jove, vull dir, per si pot passar, que a lo millor té un primer partit, perquè per lo que puga passar, pues, fa una mala acció, lo que siga. Bueno, pues paciència, que lo que conta és durant la temporada, i pues estos partits són per agafar confiança, agafar minuts, també veure a jugadors que a lo millor de primeres pues poden no contar tant i poden convèncer al cos tècnic, que a vegades també passa, i també, no ho he mencionat, als jugadors de l'acadèmia, que també hi haurà opció, sí, de veure-los esta vesprada, i crec que també és un al·licient molt bonico per a l'afició, així en el Antonio Puigades, en casa ajuden, lo que esperem que ajude en una acadèmia del València Club de Futbol que ja vam veure en els últims anys que està batint rècords. Este últim any va batir el rècord d'internacionals, 30 internacionals en tota l'acadèmia del València Club de Futbol. És un fum, és un rècord històric. Comentàvem esta setmana també que ha sigut d'ací, de Paterna, el golejador d'Espanya en esa segona estrella. Així que, pues, veurem, i també estem posicionats en els millors cadres del món.
0: Bueno, pues, tot això és el que ens va deparar el partit d'esta vesprada sin Antonio Puigades a partir de les 8 davant l'Eldense. Com hem comentat, l'Eldense, un rival de segona divisió, que en les seues files, pues, té a un ex del Mestalla. Vam parlar amb ell ahir. És Borja Calvo, va estar així, pues, dos temporades en el Mestalla. Va ser un partit molt especial per a d'ell. En Eldense també està Àlex Serra, Àlex Serradell, que avui no podrà jugar perquè està lesionat, però ahir Borja Calvo ens deia que tornar així a l'Antonio Puigà de la Ciutat Esportiva de Paterna per a ell va ser molt especial.
2: Sí, muy especial porque tengo muy buenos recuerdos de mi etapa allí y bueno, también me quedo con mucha gente con la que compartí momentos muy bonitos y con muchas ganas de volver a la que fue mi casa. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, tanto compañeros de vestuario como muchísima gente que trabaja en la ciudad deportiva día a día y hace posible que el Valencia sea lo que es hoy en día, pues tengo toda esa gente aún con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Viti le guardo un cariño muy especial, al Chato Arroyo también. Y bueno, muchos compañeros que sé que están en dinámica de primer equipo, como Rubo Iranzo, David Otorbi, que bueno, también compartí muchos momentos con ellos. Sí, sí, ya he hablado con ellos y bueno, estamos en contacto para eso, para disfrutar de un día muy bonito mañana.
0: Borja Calvo, que avui retrobarà com dia ahir, pues, amb els seus companys, con Rubén Iranzo, David Otorbi, que estan també pues, en dinàmica de primer equip, pues, ajudant en la pretemporada. Ja van jugar a Olot i avui també pues, tornaran a jugar. Un eldense que, com dit, ha tornat a pujar esta temporada, a segona edició. Van fer una molt bona temporada, els de Claudio Barragán, 100 líders del seu grup en primera Federació Vicent. I ja han jugat un partit en esta pretemporada, no?
1: Sí, jugarem front al Millwall, el tercer de la Championship anglès. Es va quedar a les portes de pujar a la Premier League, el conjunt anglès. 1-2 va perdre el conjunt d'Elda, de Claudio Barragán, que es vorà les cares este any en el Castelló, el pròxim rival del València el diumenge en segona divisió. Però bueno, 1-2 quedaren. Al final són partits pues, que, com hem dit, el resultat és lo de menys, entre cometes, a no ser que siga molta voluntat, que si no és obvio que algun problema hi ha, però bueno, a mi també m'agrada veure com rivals de segona divisió o rivals als que s'enfrenta el València pues, també es medeixen front a rivals internacionals perquè és una bona mar de una bona vara de mesura.
0: Bueno, pues ixe València eldense esta vesprada així en l'Antonio Puigà, en la Ciutat Esportiva de Paterna, que va estar ple, ja ho comentarem pues, la setmana passada quan van eixir pues, se van ficar a disposició dels socis VCF les entrades se van esgotar en qüestió de hores i bueno, el Puigcerdà és que va estar ple. Vora 1.000 aficionats, els que caben en la tribuna de l'Antonio Puigcerdà estaran avui per a veure el partit, igual que estaran el dissabte davant el Castelló, perquè ahir ja ho contaren també, se van esgotar en qüestió d'hores totes les entrades i bueno, pues ahí estaran. Això també diu Vicent, les ganes que tenen els aficionats del València de veure l'equip.
1: Home, Robi, a mi sincerament se me fa quasi impossible pensar que la combinació estiu, temps lliure, Antonio Puigcerdà i València isca mal. I com s'està mostrant, ahí està el sold out, que ja ho hem vist quasi en els abonaments, en aquesta renovació quasi total de l'afició valencianista i ara la primera prova de l'equip en Antonio Puigcerdà, pues, sold out, es venen totes les entrades. I front a un eldense que, per cert, per si algú ho ignora, va tindre una temporada curiosa perquè en la jornada 27, per exemple, eren quarts i a priori no eren candidats al títol a aquestes altures, hi havia altres equips que ja li treien avantatge, va acumular 7 victòries consecutives i després un bon fer li va fer a Puigcerdà segona divisió.
0: Ara que estàs comentant lo d'eldense, nosaltres contra el Nese ja jugarem en competició oficial, en Copa del Rei, en la temporada 2025 en el Pepí Comat, que guanyarem 0-2 la primera victòria, el míster de Carlos Corberán, només va arribar al València, en ixe partit que tenia de Copa davant el Nese, guanyarem ahí 0-2 en gols de Diego López i de Sergi Ganós, crec que van marcar en aquell partit, y Wii, pues será rival en esta pretemporada.
1: Sí, a banda, van a ser gols de Diego López y Sergi Canós, y se van a asistir a Ice Mateixos también. Sergi Canós para Diego López y Diego López para Sergi Canós. En ese partido, recordem, fea fresqueta, imagina, Robi, porque era un set de Jenner, día de Reisos, cuasi. Ahí sí, que vamos, el Valencia.
0: Bueno,
1: que
0: pues, creo que no se dicen res en la previa del partido esta esprada, a Les 8, ahí estaré en directe, una vuelta más, lo tornem a repetir, podré ver el partido per la app, per la web y pel canal de YouTube del Valencia. Y buen comentat, pero en la apertura de este informativo, hoy que estem de estrena, lo que va a ser pues el nou Mestalla, en este nou disseny que tenim pues de estudi en el dia de hoy, pero creo que també, perquè va a ser molt especial la deu esta temporada al vell Mestalla, lo que hem comentat i anem a tornar a repetir, que vora no, els 40.000 abonats del València d'esta temporada han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu abonament perquè volen dir adeu a Mestalla com cal en esta temporada tan especial. Crec que això té molt de mèrit i parla pues, de lo que és la fidelitat, el compromís de l'afició del València en lo que serà, pues sí, se adeu tan especial en guanya Mestalla.
1: Home, Robi, és que qui se va voler perdre l'última temporada en Mestalla, en la que ha sigut la nostra casa, que per cert, parlant i ja deixem, tanquem el nou disseny d'ací de l'estudi de ràdio, em pareix curiós que en el teu fons està Mestalla Setern representant la que ha sigut la nostra casa i darrere meua, que soc de 2003, soc del segle XXI, està el nou Mestalla simbolitzant ahí, des de l'estudi de ràdio Manolo Reina, pues, ixa simbologia de que Mestalla és etern i també pues, se ve les noves generacions en el nou Mestalla i sos xiquets que se criaran en el nou Mestalla. Però, clar, a mi me pareix, m'impacta que hi ha gent que no va saber lo que era Mestalla.
0: Bueno, pues ja ho contarem. Però també nosaltres, des d'ací, des de UFF Media Ràdio, anem a despedir con cal a l'estai de Mestalla i ho contarem. Tindrem, jo crec que, una promoció molt especial. Però bueno, tot el seu temps. Pausa i continuem així l'informatiu del València este dimecres 22 de juliol.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Legado. Un icono. La historia de un escudo. templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Festejan las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: VCF Media Radio. La radio del sentiment.
0: Com vos diem, un dels al·licients que tindrà el partit d'esta vesprada, ixe València Eldense, es veure els fitxatges i a Sato, el jugador japonès, que està deixant bones sensacions. El nostre company Víctor Barea ha parlat amb el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, va estar de fet en la presentació a l'estadi de Mestalla, i bueno, ens conta i ens dona més detalls de Sato, del que serà i és nou jugador del València.
7: Y hoy queríamos charlar con un compañero periodista japonés que estuvo precisamente en el camp de Mestalla en la presentación de Ryu Sato, y él es Ichiro Ozawa, compañero de Younest en Japón. Hola Ichiro, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Encantado conoceros y gracias por invitarme.
7: El placer es nuestro, que aceptes nuestra invitación para conocer un poquito más a Sato, que yo casi que me iría, Ichiro, al principio, ¿no? Cuando tenemos esa primera información de que el club está trabajando en su incorporación, que Sato va a llegar al Valencia y un poco lo que se genera allí en Japón y en el Fútbol Club Tokio cuando se sabe que Sato va a hacer las maletas y que va a emprender una nueva aventura, en este caso al Valencia. ¿Qué repercusión tuvo la salida de Sato allí en Japón?
8: Bueno, realmente para nosotros, para el fútbol japonés, ha sido una sorpresa grande, agradable, porque teníamos mucha esperanza, expectativa con Ryu Sato, porque ya debutó en 16 años en FC Tokio,

0: Sí, y eso es importante, creo. Y además, en mi opinión, Liu Sato debería formar y entrar en la lista de convocatoria de la selección japonesa para este mundial. Finalmente no pudo. Eso finalmente le encajaría muy bien, ¿no? Para adaptarse a la liga, coger el ritmo con el equipo. Además, ayer Gaia habló un poco su adaptación y le están ayudando mucho los jugadores compañeros del Valencia. Entonces, ahora Ryu Sato creo que está muy contento y creo que está adaptando muy bien con los compañeros.
1: Por lo que me decías, debería haber ido al Mundial. Yo creo que si tiene continuidad en el Valencia, aprovecha esta oportunidad, es capaz de acoplarse y dar ese salto que busca llegando a una liga tan importante como la española y a un club como el nuestro, esa continuidad en Japón le va a venir. Recordemos que es muy joven, que tiene tan solo 19 años.
0: Sí, por eso en Japón mucha gente se hablaba antes de darse la lista al seleccionador Moriyasu que Ryu Sato seguramente entraría en la lista definitiva, pero finalmente no contó con Ryu, el seleccionador, pero a otra parte le vendría bien, ¿no? Para aprender y tener un poco de tiempo en la temporada con el Valencia, ¿no?
1: Tú ya tienes la camiseta de Sato del Valencia. Seguro que en Japón próximamente van a haber muchas, ¿no?
0: Sí, el mismo día de la presentación, después de la presentación de Ryu en Mestalla, yo fui a la tienda del Mestalla oficial y yo compré y yo creo que ha sido el primer japonés que ha comprado la camiseta de Ryu.
1: Pues desde luego esperemos que sean muchos, porque eso hablará ahí muy bien del rendimiento de Sato en el Valencia Club de Fútbol, jovencísimo, 19 añitos, siendo conscientes todos del cambio que supone para él abandonar su país para recalar en un fútbol diferente, en una cultura diferente. No sé si tú y Chiro, que ya llevas un tiempo en España, en su momento, lógicamente, uno tiene que acostumbrarse a situaciones que son muy diferentes, ¿no? Por cultura, la occidental y la asiática, siendo vosotros, yo creo que mucho más reservados, respetuosos, incluso prudentes, ¿no? Respecto a cómo somos nosotros. Yo entiendo que ya nos conoces perfectamente, pero en ese sentido, Sato también tiene que hacerse a lo que es la vida, por ejemplo, aquí en España.
0: Sí, realmente para nosotros, para los japoneses, es un cambio drástico. Entonces yo he tenido también ese impacto cultural y Sato lo tendría. Pero lo que pasa es que Ryu Sato ya ha tenido muchas experiencias de jugar en otros países con la selección japonés categoría inferior y también en el FC Tokio creo que Sato por ejemplo ha tenido como entrenador Albert Puig y se hablaba la liga del fútbol español y también por ejemplo tenía compañero como Yuto Nagatomo que ya este mundial jugó quinto mundial ya tenía mucha experiencia y además y también estaba Kento Hashimoto, que recientemente hasta hace un año y medio jugó con el Eibar. Por eso, Sato estaba cogiendo mucho conocimiento, información de la liga, de los clubes de fútbol japonés, fútbol español.
1: Él ya poco a poco iba informándose y ahora además en sus primeros días aquí en Valencia se está interesando y mucho por adaptarse al equipo en primer lugar, por adaptarse a la cultura, al idioma, que es también muy importante, y desde dentro nos hablan maravillas. Ryu Sato, el jugador que ha llegado este verano al Valencia Club de Fútbol. Y Chiro, muchas gracias por acercarnos un poquito más a la figura de Sato, que seguro nos vemos a lo largo de la temporada por Mestalla en alguna ocasión y que seguiremos en contacto. ¿De acuerdo?
0: Gracias. Esperemos que el Valencia y el Ryu Sato tengan buenas temporadas y sobre todo Ryu Sato triunfe en Valencia.
1: Ojalá y así sea. Gracias, Ichiro.
0: Gracias, Samu.
2: Gracias a Ichiro Ozawa, el periodista japonés de esa cadena de televisión Younest, que oferirá esta vesprada el partit del València Eldense també per al Japó i que ens ha contat, bueno, s'ha detallat com és pues Sato, bueno, i diu que no en tenia, per què no ha anat a este mundial en la selecció japonesa, bueno, que és un jugador ràpid, explosiu, pues molt tècnic, però un poc semblant salvant les distàncies, evidentment, perquè pues, Sato acaba d'arribar i Take Kubo ja està en la Lliga Espanyola, en la Real Societat, però és un jugador... Dice perfil, Vicent.
3: Pues sí, es un jugador del perfil que se acostuma el fútbol asiático y más cuando vienen a Europa. Tú veías hasta que Kubo. Yo también estaba recordando, Faunsainz, no sé si lo recordarás, un jugador que va a usar Pro Marca en Eibar, Takashi Inui,
2: sí.
3: Que a banda yo chularía, que nos va a marcar algún gol, un extrem molt habilidós. Pero bueno, la verdad que pues a mí sí que es de ver es que com a un poquet friki del futbol internacional també, pues estos fitxatges me criden molt l'atenció perquè també, si ixen bé, esperem que sí, pues criden a obrir més la mira a tres lligues i jo crec que és molt interessant.
2: I mira l'expectació que ha suposat pues, el fitxatge de Ryu Sato pel València, no? Va ser pues, tendència la seva presentació, la seva arribada al València, allí al Japó, i ja diec, de fet, és avui pues, que eixa cadena de televisió, Unest, pues, televise el partit este, el del Castelló i el Trofeu Taronja davant el Newcastle, per a que allí al seu país puguem veure Sato.
3: Home, és que en l'àrea metropolitana del Gran Tòquio són 37 milions d'habitants, solament en que a la meitat, o a menys de la meitat, li s'agrada el futbol, pues imagina't el tiró que té Rinosuke Sato, que com tu dius va ser tendència en esa despedida i el fitxatge al València, i també recordem que així tinc unes dades que ja vaig mencionar quan estaves disfrutant de les vacances molt merescudes de Joe Rovira, que sempre està ahí al peu del canyó, les torne a repetir ara. Pues Rinosuke Sato, comparat en jugadors de la lliga d'allí, pues és en quant al percentil, és una dada que indica compara en altres jugadors i, per exemple, en quant als toques i als passes clau i les ocasions generades, Rinosuke Sato és millor que el 98% dels jugadors, o sigui que domini absolut del japonès.
2: Bueno, pues avui veurem a Sato, veurem a Dien, veurem a Justin de Haas, a Guido Rodríguez, que el tenim molt ben vist, però continuarà agradant-lo, pues veure, al igual que a la resta de jugadors del València, en ixe primer partit oficial de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada. Molts esteu preguntant-nos, no n'hi ha res, no n'hi ha novetats en el mercat, en l'actualitat dels fitxatges? No, de moment sense novetats, és el que podem contar. Així ja sabeu que quan toque corresponga i bueno, pues, siga pues, ja pues, pràcticament estiga tot tancat i acordat, encara que mira el que va passar en Tomàs Menier, el lateral belga, que va deixar plantat al València quan estava tot acordat i aparaulat. I, bueno, pues, en ixe cas, el València continua. La búsqueda, dice lateral dret, la secretaria tècnica, Ron Gurley, bueno, pues, de moment, pues, sense novetat ni notícies al respecte, però, evidentment, se continua, pues, treballant per incorporar a ixe jugador que necessita l'equip per reforçar ixa posició, ixe lateral dret, perquè ja diem, Fulquier ho hem comentat, encara que està ja en el tram final de la seua recuperació, sembla molt difícil que pugui arribar per l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost i en això està València.
3: A veure si podem trobar més pront que tard aquesta nova peça del lateral dret, urgent, perquè al final el futbol d'avui en dia ja sabem la importància que té els laterals, ho hem dit, durant el Mundial ho vam veure, a banda, si en el València tenim bons laterals de sempre, així que a veure si tornem a tindre una de les condicions que vol el cos tècnic Corberan i també la secretaria tècnica, a veure si poden durar algú i dur-nos moltes alegries. Mentrestant, Corberan prova a tres jugadors que venen de l'acadèmia. L'altre dia va estar, tu mos ho pots contar millor.
2: Va estar pues, Rubén Iranzo, pues, Aaron Mayol, Rodri Gamón, pues, tots els jugadors del Mestalla, bueno, pues, que estan ajudant en ixa pretemporada, pues, també en ixe lateral dret els va aprovar el míster, a l'espera que arribi pues, ixe fitxatge, com avui també pues, farà en l'ajuda dels canterans del Mestalla per ixe partit davant l'Eldense. Continuem en este informatiu del València. Contam-vos ara pues, més coses de l'acadèmia del debut del juvenil Cotif esta vesprada en l'Alcúdia. Fitxatges també en el juvenil Beto, t'ho contem ara.
4: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: VCF Radio, la academia. As you shout your new
2: lover's name in the air. Con cada día así el informativo, la actualidad de la academia, hoy centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia, Vicenç.
3: Sí, avui debuta el València Club de Futbol front a l'Elx. Ho farà en aquesta primera jornada de Cotif, un Cotif sub-20 que va començar ahir en l'altre grup, en empats a 0. Esperem que el nostre juvenil, l'equip d'Eugi Rivera, pues, aconseguisca els 3 punts avui a les 8 i mitja en l'equip pues, en
2: davant l'Elx, no?
3: De l'Alcúdia, davant l'Elx. Un Elx que
2: equip,
3: fa unes edicions ja va donar la sorpresa en el Cotif sub-20 i el següent rival serà Mauritània. El divendres a les 22:45, ja sabeu l'horari del Cotif per a la calor, i després tancarem en el Castelló. Però ara, el que ve el Elx a les 8 i mitja de la vesprada, bon horari per a qui vulgui apropar-se per ahir, que estiga a prop de l'Alcúdia, ja sabem, i ser mític torneig, la 42 edició, i este juvenil d'Euge Rivera, que l'any passat ja va guanyar la Lliga, Divisió d'Honor, van revalidar títol, això sí, va ser durant quasi tota la temporada entrenat per l'estaf, que estarà en el Mestalla, d'Òscar Sánchez i Toni Navarro, com a segon entrenador. Ho van agafar Euge Rivera i Nacho Tarín, i pues, van continuar en ese bon fer fins a disputar també la Copa de Campions, que no va haver esa sort de guanyar-la ni avançar, però el juvenil, compost per jugadors de 2008, 2009 i 2010, estaran avui.
2: Demà informarem així en l'informatiu, com cada dia, de com quede esta nit en ixe debut que té el nostre juvenil davant l'Elx a les 8 i mitja, encara que el torneig ja ha començat, no? En alguns ¿Qué resultados?
3: Sí, va a comenzar a ir en Levante y Marroc, que van a empatar 0-0, y también la selección brasileña, característiquísima del Cotif, y el Sevilla, 0-0 también, el Grup A, modos home el Grup E, recordem, Elx, Mauritania y Castelló. Y se celodre que, per cert, el Castelló será el primer equip rival del València Club de Futbol el dissabte per la vesprada i el diumenge per la nit a Trechoc, en el juvenil.
2: Bueno, això en quant al debut del nostre juvenil en ixe torneig Cotif de l'Alcúdia. Vols afegir algo sobre el Cotif?
3: Sí, també recordem que, òbviament, el Cotif engloba més categories i el València Futbol 8 també estarà representat. Una cosa és el torneig futbol de sub-20 i també el Futbol 8 estarà representat per quatre equips de la categoria en prevenció Benjamí, Benjamins i Alevi.
2: Bueno, com us diuen, també en el juvenil B de l'acadèmia, avui hem anunciat altre fitxatge, conta-nos, Vicent.
3: Hi ha moviment en l'acadèmia i Silvio Guillén, guardameta català de Barcelona, de Vilassar de Mar, és nova incorporació en el juvenil B. A veure com se pot donar aquesta temporada en Lliga Nacional. Altre guardameta, ja vam veure que tenim així una molt bona pedrera de porters. Silvio Guillén, generació 2010, pareix que no, però després de l'Iniestazo, després d'ahir, hi ha gent que ha anat naixent. És que moltes vegades se mos deten el temps ahir, però 2010 ja veiem que som majors. La veritat que pareix mentida que la gent 2010 ja siga tan major, doncs bona talla té Silvio Guillén.
2: Donem la benvinguda a Silvio Guillén, porter per al juvenil B en el Mestalla. També pronte tindrem noves incorporacions que ja pues, contarem, perquè també s'estan treballant en fitxatges per al Mestalla, però quan toque i com, evidentment, quan estigui tot clar, ho direm, Vicent.
3: Sí, bueno, res en específic. Com qualsevol equip en pues bueno, el València-Mestalla que està treballant, òbviament, com qualsevol equip el mercat. En el mes de juliol, si no treballes, mala marxa. I bueno, un València-Mestalla d'Òscar Sánchez que esta setmana, el dissabte pel matí a les 10, s'estrena en pretemporada frontal Villarreal B, el filial groguet, que ja ens vam enfrontar a ell l'any anterior, vam obtindre un bon resultat i ja és un rival tradicional en la pretemporada del Mestalla.
2: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 22 de juliol. Tornarem esta vesprada a partir de les 8 per a contar-vos este primer partit oficial de la pretemporada del València. València, el Dense, ja vos heu contat, un rival més exigent per a que l'equip de Carlos Corberán vagi rodant-se per arribar al millor inici possible a aquest debut en la Lliga el 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Així estarem esta vesprada, ja diem, per la web i pel canal de YouTube us oferirem en directe el partit.

0: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.

0: Així comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts a este primer partit oficial de la pretemporada del València. A este València Eldense que va a començar en uns minuts així a l'estadi Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna. Un partit ja més exigent per al València davant un rival de segona divisió com és l'Eldense, que ha pujat esta temporada, i després del partit d'entrenament que va fer el València el dissabte passat en l'estatge d'Olot davant el Petro de Luanda. Un partit este per a continuar rodant-se el València, per a agarrar ritme de competició i el més important, per a arribar el millor possible al començament de temporada que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. Però a més, és un partit que va tindre l'al·licient de poder veure avui els quatre nous fitxatges del València: al neerlandès Justin de Haas, al migcampista de Mali Aliou Dien, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, encara que a Guido, al jugador argentí, ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Bueno, tot està preparat així en el Antonio Puchades per a que comence este partit. Està previst que siga a les 8 de la vesprada i així te ho anem a contar com sempre en VCF Media Radio. Vas a poder veure este partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, des de qualsevol part del món, allà on estigues, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i vas a poder veure este primer partit oficial de la temporada del València en un estadi Antonio Puchades que va a estar ple, vora 1.000 aficionats que van a escoltar pues en qüestió d'hores totes les entrades. I bueno, con diem tot preparar, els aspersors en marxa després de l'escalfament que ha fet l'equip, i de seguida saludarem al nostre company Vicent Burguete, que s'afegirà també a la retransmissió d'este partit. Mentrestant, anem a anar amb les alineacions. La del València, Carlos Corberán, que ja diem, este és el primer 11 per a este partit, perquè van a haver dos equips diferents, un en cada part, un en la primera part i altre en la segona part. Ja ho va córrer en l'estatge d'Olot, allò era un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, però este ja dic, és un partit oficial, en directe, a porta de portes obertes. I bueno, pues el míster que va continuar en la mateixa línia, que ja dic que en ixe partit que va jugar en Olot, en dos equips diferents. El primer, el que va jugar en uns minuts, el format pel porter Vicent Abril, el porter del Mestalla, que va estar en la porteria. En una defensa de 4, banda dreta per a altre canterà, Rubén Iranzo, parella de centrals per a Mukhtar Diakabi i un dels debutants, un dels nous fitxatges del València, el neerlandès Justin de Haas, això va ser la parella de centrals. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, que avui va exercir de capità en absència pues, de Gallà i de César Tarrega, que jugaran en la segona part. Avui Jesús Vázquez serà el capità en esta primera part. El centre del camp per a l'argentí Guido Rodríguez, fitxatge del València, encara que va jugar, recordem, la passada temporada i a un molt bon nivell. Guido Rodríguez, l'acompanyarà el suís Philippe Urinich. Les bandes per altre debutant i altre dels fitxatges, Rino Sato, el japonès. Altre cantera, David Otorbi, que estarà en la banda esquerra. La mitja punta serà per al càntabre, per a Dani Raba. I en la davantera estarà el nigerià Sadiq Umar. I Seslón Sedel València, ja diem, per afrontar esta primera part davant l'Eldense, este equip alacantí que ha tornat a pujar con Dima primera divisió en només un any. No ha sigut fàcil, però bueno, ahí ha estat l'Eldense de Claudio Barragán, que va fer una molt bona temporada. l'Eldense, que va a ir en Ramon Vila en la portería, en defensa Clemente en banda dreta, per Antonio David y Esman como centrals, David Ruiz banda esquerra, Justin Smith y Macho en el doble pivot, Cantó y Fidel les bandes, y dal dos davanter Rodri Val y Manu Nieto. Y se eslonce el Dense cuando están ya ahí los dos equipos sobre el terreno de choque del Antonio Puchades. El Valencia que va a jugar en esa equipación puma color rosa, pantaló de color roig, una equipación que está triunfando molt, que agrada molt a los aficionados del Valencia y que hoy va a estrenar en este primer partido oficial de la pretemporada del Valencia. Ahí está el nostre equip saludant al trio arbitral encapçalat per Gordillo Escamilla del Col·legi Valencià. Tot està preparat, tot està a punt, així te ho anem a contar. Saludem ja Vicent Burguete a ras de terreny de xoc, Vicent.
2: Hola, hola, Josep Rovira, així estem, i Carlos Sanchís, a les mandos, així estem en el primer partit del València per a esta primera prova de pretemporada en el Antonio Puchades, la que ja és la nostra casa, no tant habitual el primer equip, però ja sabem que en pretemporada sí, esperen que juguen com si fora sa casa. En este partit, ahí veiem les equipacions, el València que, com m'has dit bé, Robi, estrena l'equipació rosa, la veritat que en el pantaló queda, vamos, de manera brutal, i més en estes hores, que pega el solet, el rosa Lluís B, estan preparant-se ara Mukhtar Yakavi i el capità del Eldense posant en el equip arbitral per a ficar a rodar la pilota en esta primera, en este primer test de pretemporada. A veure que és de Paraguay, Robi.
1: Bueno, pues ahí está Mukhtar Yakavi, que va a ejercer de capità, dia jo Jesús Vázquez, no, és Yakavi, evidentment, el capità en esta primera part del València. Ahí está, pues, l'Eldense, i bueno, pues, com hem comentat, un rival ja més exigent, el que va a tindre el València en esta vesprada avui, així en el Antonio Puchades, i ja diem este partit que vas a poder seguir des de qualsevol part del món, te connectes a la app, a la web, al canal de YouTube del València, i vas a poder veure este València-Eldense. Per cert, avui és el debut de Sato, i també estan oferint al Chapó la cadena televisiva, la plataforma televisiva Younest, el debut de Sato quan comença el partit, este primer partit oficial de la pretemporada del València, que te va a contar VCF Media Radio. Ahí está jugando ya el València en Yakavi de Haas como central, debutante el neerlandés en el equipo en este primer equipo que va a plantejar Carlos Corberán. Con Diem, Yakavi de Haas, les van de esperar Rubén Ibanzo en la dreta, Jesús Vázquez en la esquerra, Guido Urinis doble pivot, Otorbi y Rino Sato les van de, Dani Raba, la micha punta y dal que va a estar Sadiku Umar. Cuando está jugando ya el Valencia, ahí está Urinis, el pase para Jesús Vázquez, en esa banda esquerra, ahí está tratando de chugar Jesús Vázquez, buscando a Rino Sato. Al jugador japonés, a un del Salisiens, Rui Vicent, els fitxatges de Haas, Sato, a Guido i al Coneguen, però bueno, ahí estan en els seus primers minuts de manera oficial en este partit,
2: Tres dels quatre nou fitxatges, Aliu dient que tindrà que esperar el seu torn des de la banqueta en este primer partit, però sí, Guido en la medular, Ryunosuke Sato en la banda esquerra, la seva posició natural, i Justin de Haas, que ara li feia aquest passe a Yakavi, conformant aquesta retaguarda en Mukhtar Yakavi. Està el neerlandès Justin de Haas, recordem que té un olfacte golejador brutal, que va demostrar la última temporada en el Famalicão de la Lliga Portuguesa. Esperem a veure si avui en algun córner pues, se pot sumar el Justin de Haas. Com sumar a l'atac, Ryunosuke Sato, Robi.
1: Ahí está Rino Sato, el jugador japonès en la disputa. Dixa pilota, va Jesús Vázquez també en l'ajuda, a veure tratar de recuperar aquest valor que vol traure la defensa de l'Eldense. Jesús Clemente, el que se'n volia anar, era Fidel ahí. Fidel en eixa jugada i al final acaba fent-li falta per al jugador de l'Eldense. Ahí està el seu capità, Jesús Clemente, per a ficar la pilota en moviment. En estos dos minuts de xoc que portem de la primera part, així en la ciutat esportiva de Paterna, empata 0 al marcador quan juga el Dense, baló llarg, buscava Ixa Passada en la disputa estava Diakabi, que s'ha anticipat molt bé, i ara és Justin de Haas el que vol jugar en llarg, però torna a recuperar l'eldense Fidel, que volia jugar. El baló que ha tocat finalment en el jugador d'Elda, i la pilota que va ser per al València, en servici de banda, per la part esquerra, terreny de xoc propi. Està Jesús Vázquez buscant a Guido Rodríguez, que busca i se passa arrere per al porter, el canterà Vicent Abril. Obrint ja banda dreta, la pilota per a que la jugui Rubén Iranzo, ahí Mukhtar Diakabi, en Guido, tocant ahí la pilota el València, obrint i deixant-la ahí per a Justin de Haas, el neerlandès, en estos primers minuts d'este partit oficial, perquè ja diem, el primer partit que va ser a Olot, a l'estatge d'Olot, ahí va ser un partit d'entrenament davant el Petro Luanda, que va perdre el València, però era porta tancada, sense públic, un partit d'entrenament, i este és el primer partit oficial, ja dic, de portes obertes així en l'Antonio Puigades, i oferir per a tot el món a través d'UFF Media, per la web i el canal de YouTube. Ahí està jugant el València, la pilota per a Urinic, en ixe doble pivot, com diem, Guido Urinic, per davant, pues, estava jugant ahí una altra volta el València. La pilota, Jesús Vázquez arrere, xevaló, tocant la hípera, Diakabi, i Diakabi una altra volta, era Rubén Iranzo, la pilota per a que la jugue, ahí Dani Raba busca el passe per a Jesús Vázquez, que entra Jesús, el llançament de Jesús en anat fora, però que bé. Havia vist ahí a Jesús Vázquez com ha entrat en el desmarque, ixa banda esquerra. Jesús ha estat sensacional i el passe també magnífic, Vicent.
2: Des d'ací s'ha vist de categoria, des d'ací a peu de camp, perquè tot l'equip atraïa l'Eldense per a que jugui per la banda esquerra, defensiva de l'equip d'Elda, i Jesús Vázquez, que tenia tot el carril ofensiu per a ell, en ixe passe, molt bon passe filtrat de Dani Raba, fent gala, deixant patent la seva qualitat i la seva visió de joc, i Jesús Vázquez, que no podia rematar a porteria, però a veure si trena tres ara a Tor per a l'Eldense, en un Fidel que és...
1: Ahí está jugando el Dense, Fidel busca el desmar de Rodrival que busca la centrada, y se való, molt bé Diakabi ahí al tall, perquè era una centrada perillosa dins l'àrea del València. Trau el valor a Justin de Haas, está Rino Sato de Haas, que volia jugar en llarg, la pilota que se perd per línia de banda, la toca Clemente, el capità, i va ser per al València.
2: Robi està ahí...
1: de xoc.
2: De categoria i Mukhtar Diakabi, en un baló que se colava del Eldense, però ahí ha estat atentíssim el veterano ja de la defensa, Mukhtar Diakabi, ahí anant baix, uns balons que no són gens fàcils.
1: Ahí escoltem de fons en ixe micròfon inalàmbric de Vicent Burguete, el scritch del entrenador de València, de Carlos Corberán, i ahí està també veiem ahí a Claudio Barragán, l'entrenador, el valencià de Manises, l'entrenador del Eldense, pues, que va ser en el seu dia, pues, jugador de l'Elge, el Mallorca, el Deportiu La Coruña, el Llevant, entre altres, ara entrenador d'este Eldense, i va ser un factor clau, quan se va fer càrrec de l'equip per aconseguir l'ascens, Claudio Barragán en este Eldense. Ahí está jugant el Valencia, Torbi Arrere, buscant ahí a central Sara, Rubo Iranzo, per a Diakabi, per a Vicent Abril, ahí está Abril, ante el pase en curté para que traga la pilota desde ahí jugada. Diakabi en Belvaló. Diakarraba. Raba que está fent ahí. La mitja punta porque Rino Sato, Vicente está més escorat a la banda esquerra. Otorbi ha caigut a la dreta y Raba está fent la mitja punta i dalt Sadik,
2: Sí, però Rinosuke Sato, que també està ajudant a Raba en la mitja punta, ara veig en com s'interna, deixant a Jesús Vázquez el carril més llarg. Jesús Vázquez, que és un lateral pues, més ofensiu i, sobretot, hem vist en inferiors. I així que Rinosuke Sato s'està clavant pacadins per a deixar a Jesús Vázquez el carril esquerre. Per el contrari, Rubo Iranzo, que és un lateral més de tall defensiu, pues, Otorbi està pegat a la línia de cal. Espera que puga progressar
1: el xoc. Que bona la recuperació ara, Raba buscant a Sadik, però la bona ahí la recuperació que ha tingut Sato, Raba després ha col·locat i xevaló, i ahí està Sato, continua el jugador japonès, molt participatiu en estos primers minuts en el xoc ofensiu del València. Ara Rubén Iranzo, el que juga ahí sobre Raba, Raba una altra volta per a Guido, Guido col·loca la pilota ahí per a Sato, Sato que busca el llançament i el valor que ha tocat en un jugador del Dense se'n va fora i va a ser córner, però bueno, estem veient ja el debut de Sato i bonen bones sensacions. Bueno, contava este migdia pues el periodista japonès que l'hem tingut avui en directe i que coneix molt bé a Sato, que bueno, que és un jugador, pues el que estem veient, Vicent, ràpid, explosiu, bueno, pues salvant les distàncies, pues molt semblant al xoc que puga fer Takekubo en la Reial Societat, però d'eix estil. Ho estem veient en estos primers minuts, en estos 8 minuts, molt participatiu el japonès, eh?
2: Inclús si m'apures, atenció ahí.
1: Ara hi ha eixe remà que volia fer Diakabi, trau la pilota del Dense, però estem parlant de Sato, Vicent.
2: Pues lo que deies, que Ryunosuke Sato pues és un jugador, pot ser paregut a Takefusa Kubo, però sí que és de veres que m'atreveria a dir que Kubo, el jugador de la Real Societat, és un jugador més de banda. Jo crec que Ryunosuke Sato, pues òbviament és banda, és extrem, però per la seva naturalesa jo diria que tendís prou a clavar-se pa cabins per a el xoc interior, generar ahí superioritat i que a l'altre equip se li siga més complicat defendre. Per ahí deixar a Jesús Vázquez, en este cas, en el partit d'avui, el lateral més llarg. Ahí veiem com la torna a demanar. I si te fixes, Robi, des de la posició en la que estàs i també la gent que ens està veient des de casa, des del televisor, des d'una pantalla, que avui en dia hi ha de tot, fixeu-vos en la quantitat de jugadors que Sato està acumulant, fins a 1-2 quan demana la pilota.
1: Bueno, pues 9 minuts de xoc d'esta primera part d'este València-Aldense, 0-0 marcador, contra ha recuperat la pilota l'equip d'Elda, el que jugava és Fidel per ixa banda dreta, Fidel buscava el passe, el llançament de Justin Smith i el baló a les mans del porter Vicent Abril, el jugador canadenc Justin Smith, que ha buscat ixa llançament que ha parat el porter, el canterà i porter del Mestalla, Vicent Abril. Antara ha hagut una falta ahí que li han fet a Filip Únic.
2: Robi, jo he tingut la sort de veure tants partits a Vicent Abril que quan la pilota està proper de l'àrea quasi ni em preocupa, no ser que siga un tir imparable, perquè la veritat que les condicions que té el porter de Vilanova de Castelló de la Ribera, com se vulga dir, són impecables. Recordem, és el porter titular del València-Mestalla, generació 2005 i internacional en la selecció espanyola.
1: Bueno, pues ahora ataca el Dense, ojo y se baló, per a Rodri Val, busca la centrada, dins l'àrea, ahí a tallar Rubén Iranzo, allunyant ixa pilota, i el baló que se perd per línia lateral de banda, baló per a l'equip d'Elda, del Dense, que al igual que el València, ells ja han jugat un partit en la pretemporada, ho comentàvem este matí, amb el Millway, l'equip de la Championship anglesa, la segona divisió anglesa, van perdre. I este és el segon partit també per a l'equip de Claudio Barragán, per al Eldense. Servici de banda. Va a ficar en moviment.
2: Recordem,
1: lateral i capità Clemente.
2: Recordem, Robi, un Eldense que va pujar a segona divisió com a líder, òbviament de primera federació, però que va pujar d'una forma èpica, perquè, recordem, són 38 jornades que hi ha, i en la jornada 27 estaven, ni més ni menys, que en la quarta posició a uns quants punts del líder. És a dir que, a priori, quan va començar la competició, sí, perquè era un equip que havia baixat de segona divisió, però va anar avançant la lliga i pues, no se feien en aquesta primera plaça, en aquestes primeres places, però una ratxa espectacular d'unes quantes victòries pues, va fer que de la jornada 27 a la 38 es feren en el liderat.
1: Sí, van ser campions del seu grup en primera federació i van pujar. Van pujar pues, de nou a segona en només una temporada, no? Molt bon equip.
2: No és fàcil,
1: el Dense de Claudi Barragán. No és fàcil. Bueno, pues trau la pilota. L'equip del de Ramon Vila, el porter en llarg, que buscava ahí a Manu Nieto. La pilota que la vol recuperar i Dani Raba. Encara que ahí el valor espera l'Eldense. Que jugue Fidel ahí en el cercle central. Fidel i Justin Smith. Ara obrint a banda dreta per al capità, per a Jesús Clemente, lateral, de no la deixa arrere per a que jugui ahí Guillermo Macho, Se doble pivot el dense Guillermo Macho y Justin Smith, que es el que te hará la pilota. Ahí está el jugador canadenc, menechante el balón, buscante el pase a la dreta para Rodri Val a Rere. Y esa pilota para Fidel. Y Fidel que va a cambiar el choque desde la banda dreta a la banda izquierda. Ahí entra Cantó que busca la centrada. Molve estaba ahí. Rubén Iranzo, defensante y chevaló. Traguente y pilota que torna a recuperar el dense. Justin Smith torna a colocar y chevaló para Cantó desde la banda izquierda. La centrada, el balón que ha tocado Justin de Haas. El rebuche ahí. Rechaza ahí que él volía a recuperar. El dense, el tir a porta de Fidel, de Guillermo Macho. Y la pilota que aparat Vicente Abril.
2: Pues ahí solventan la situación de Perí, la defensa del València, i tornarà per a atacar, a veure si poden trobar alguna combinació en un xoc un poquet més vistós el València Club de Futbol en esta primera prova de pretemporada. Recordem, ho dic tota la setmana en informatius, però perquè ningú me diga que soc resultadista, encara que guanyem o perguem, al final el resultat és lo de menos, entre cometes. Si no, les sensacions són el que compta, que els jugadors estiguen rodant i, sobretot, que tant els que acaben de vindre com els que venen des de baix, pues es vagin coneguent i es vagin fent de l'equip.
1: Sí, estos primers partits de la pretemporada, ho diguem sempre, és que per a l'equip se rode, que vagi a gran ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corberán, i bueno, pues ja diguem, pues el trofeu taronja, i després del taronja, que el València jugarà un altre partit perquè començarà la Lliga més tard, pues ja dic, arribar el millor possible a ese inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Quan ara ataca el dense, busca ahí la passada Rodri Val, el baló que volia jugar ahí Manu Nieto, la pilota que acaba en les peus ja del porter del València, que trau ja ixa pilota per a Filip Ugrinić, el suís, formant con Dimi, se doble pivot amb Guido Rodríguez. Ahí está Ugrinić, el suís, buscant el passe per a Sato. Ahí se'n va Sato, anem a veure Sato, quin passe li ha col·locat Sato per a Sadik, però estava fora de xoc, la jugada estava anul·lada, havia alçat l'assistent de l'àrbitre valencià Gordillo Escamilla la banderola, però el passe havia sigut bo, el de Rino Sato. Que pena que està gran fora de xoc Sadik Umar.
2: Bueno, però ahí estava cooking in the kitchen, cuinant en la cuina Rinosuke Sato, en la alta cuina japonesa, en esa jugada. Una llàstima que Umar se digui estigui en posició antirreglamentària, però bueno, aquestes són les claus, encadenar algun passe per a fer un mal en l'esquena de la defensa de l'Eldense. Per cert, Robi, no sé si t'hi ha fixat des de la teua posició, un momentet, que hi sia Vicent Abril i Baló a banda. No he sido fixat des d'allí, però fins a tres jugadors de l'Eldense duen el moño tintat de blanc. No sé si és una aposta del Mundial o no, però ho vinc a dir perquè uno d'ells, recordem que és exvalencianista, David Ruiz, que va estar dos temporades al València Mestalla, el lateral esquerre, el que va rebre ara la pilota, ja ho tenim. Va estar també format en les categories inferiors del València i internacional en la selecció espanyola, Robi.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Eldense, Rodri Val, buscando el pase para Fidel, atacante el equipo de Alda, ahora ahí defensante el Valencia, y esa pilota que enterricen ahí buscando a Justin Smith, tocando al canadenc, jugando ahí el Eldense, obrín de nuevo a esa banda derecha, presionaba ahí Jesús Vázquez, también Guido Rodríguez, allá va la presión, Sato también, cara que continúa Justin Smith en la pilota, filtra ese pase, pero ahí no había ningún, y el balón, sin ese problemas. Per al porter del València, Vicent Abril, ja ha superat el primer quart d'hora de partit, minut 16, d'esta primera part, empat a 0 al marcador, en este partit que vos està oferint VCF Media, ràdio, per la A, per la web, pel canal de YouTube. Esteu veient este partit, també podreu veure el del pròxim dissabte, així en l'Antonio Puigades, davant el Castelló. El partit la setmana que ve se n'anirien cap a Anglaterra i ahir també vos oferirem en directe el partit davant l'Stock City i, per supost, el partit del Trofeu Taronja Mestalla davant el Newcastle. De moment, en este partit, 0-0, no se meneja el marcador. Vicent Burguete.
2: Pues sí, no sé, me echa el marcador, esperen que eu facha pronte. Y son así en la megafonía del estadio el gol del Valencia Club de Fútbol, no del Eldense. Usem molt pels amics d'Elda, però, pues sí, com deies, el València que li espera aquests compromisos de pretemporada, però primer és el primer, primer el partit d'avui, el dissabte torn del segon partit en altre equip de la Comunitat Valenciana com és el Castelló, però ara mateix que el València està disputant aquest partit, està pressionant dalt, però sabent que no tenen que eixir del seu posició, esperar recuperar la pilota, com ho fa ara Umar Sadik.
1: Ahí estaba tratando de jugar Sadik, encara que ha perdido el valor. Es el Dense el que vol treure esa pilota. Ahí está el equipo d'Elda, portant-se ese baló. Manu Nieto, Manu Nieto volía entrar. Ojo, se hace mal Jesús Vázquez, ¿eh?
2: Se ha escoltat des d'ací, Robi, se ha escoltat des d'ací la pata que li... Bueno, al final Manu Nieto anava en la pilota en conducció, anava a tirar, i Jesús Vázquez, com un bon defensor, ha ficat el peu. Però ahí estan els dos en terra, els dos s'han fet mal, òbviament és una acció fortuita que no ha sigut, òbviament, aposta, però els dos estan ahí i les assistències mèdiques que voten ara al camp. Es dol ahí Jesús un poquet d'alt del turmell en la seva cama esquerra i Manu Nieto i Machine, que des d'ací me tapen les assistències mèdiques, els professionals, que en el empeine, perquè ja te dic que el so... s'ha escoltat igual hasta en Mestalla.
1: Bueno, esperem que no siga res. I se xoca i que ha tingut Jesús Vázquez, el lateral del València, amb Manu Nieto, el davanter de l'Eldense. Quan estem veient calfar en la banda a Guanyala, el central del Mestalla, tres canterans, que està fent la pretemporada en el primer equip, Vicent, eh?
2: Pues sí, ahí está Calfant ahora en la línea del terreny. Hemos Guanyala y también Iker Córdoba. Iker Córdoba de la Generación 2005, que ya va a estar cedit en el Mirandés la temporada pasada, equip que va descendre a la primera federació. Y Hemos Guanyala, que va a vindre así al València el últim mercat d'hivern i va a caure, Robi, de peu. En el equip va a acumular totes o quasi totes, jo diria que totes les titularitats possibles, un central que, bueno, ha fet gala de la seva qualitat, perquè és un defensa que sol guanyar duels, però també té molt bona presa de decisions, a vegades un poquet arriesgades, a lo millor hi ha algú en la grada en problemes de cor que ha tirat la cara alguna vegada en Hemos Guanyala, però el cert és que mai la perd, això és lo important, i a veure si el podem gaudir en els primers minuts en el primer equip.
1: Bueno, pues se ha recuperat Jesús Vázquez, esa topetada ahí que havia tingut amb el davanter de l'Eldense, i bueno, se va a remampendre el partit, encara que Manu Nieto també està en problemes. Bueno, pues si de cas ja dic que ahí està Guanyala, Iker Córdoba, Calfant, era que jo crec que Guanyala va entrar de seguida perquè Diacabí és un canvi que ja estava previst d'inici, des del començament de partit. Jo crec que va jugar 20 o 25 minuts el central guineà francès, i per això està Guanyala. Però bueno, veurem. Se remampren el partit i ahí està jugant ja el València. És Guido Rodríguez incrustat ahí entre centrals, obrint a la banda per David Otorbi. Otorbi, Urinic, arrere buscant ahí a Guido Rodríguez, aquesta posició també incrustat entre centrals l'argentí, on ja van veure també la passada temporada fent aquestes funcions ahí també, pues, a Pepelu i Guido, sí. I el mateix seguido,
2: Ahí sí, està el jugador argentí. Fixeu-vos la línia de 3 en Sato, que ve al mig, que és un Pazquez que s'obri a la banda, i a la inversa ho fan en la banda dreta. Otorbi a la línia de cal i Rubiranzo s'incorpora per acumular més gent en el mig, i Machine que també per a guanyar segones jugades i poder donar continuïtat a les jugades del València Club de Futbol, a veure si pronte el podem veure en l'àrea rival.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut 21 i mig d'esta primera part, así en el Antonio Puchades. Este partit que vos estem oferint, València Eldense 0-0 al marcador, recupera la pilota Justin Smith, el canadenc, que busca el passe per a Rodri Vall, entra per banda, busca la central d'Islària i estava Diacabí per allunyar ixa pilota, ixa centrada que havia ficat l'Eldense, i ve Diacabí per allunyar ixe baló de l'àrea valencianista.
2: No és casualitat que li diuen Big Diaca, perquè s'ha fet molt gran en l'àrea, en aquest centre lateral, que sempre sol ser un poc més problemàtic per la defensa, i més quan has de ficar la cama antinatural. Ahí està, que pot furtar David Otorbi.
1: Ahí está Otorbi.
2: A veure si pot pilota. Com no?
1: Ahí está David Otorbi recuperant el balón, ixa banda dreta, Otorbi que vol jugar, buscar el passe per a Urinic, el suís en ixa frontal de l'àrea, buscant el passe ahí en curte per a Dani Raba. Ahí está el cántabre, Raba busca a Sato, llançament de Sato, golaz, golaz, golaz, golaz.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Y gol, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz de Sato. Mare meua, quin golaz ha marcat Rino Sato en el seu debut en el València. En el 22 d'esta primera part, ixa pilota ahí que li han servit des de la banda dreta, conforme li venia, li ha pegat Rino Sato, i quin golaç per tot l'escaire dret de la porteria el dense, ha marcat Rino Sato. Quina estrena, Vicent Burguete del japonès.
2: Bueno, bueno, bueno, bueno, espectacular, Ryunosuke Sato. Ja deien que estava ahí cooking in the kitchen, cuinant en la cuina japonesa, alta cuina, pues ahí vegem el dret, el japonès en la cama dreta, i ese zurriagazo que ha soltat al segon pal, espectacular, i també esa celebració que solament ho podia fer ell en el ball de Gangnam Style, Robi.
1: Quin golaç, sí senyor, quina estrena, Rino Sato ja ho està en dient, que està deixant bones sensacions en estos primers minuts en este partit, i ahí ha estat el gol que obri el marcador del València, Rino Sato.
2: Bueno, bueno, bueno, bueno, qué barbaritat, Josep. Josep Rovira, estaràs al·lucinant des d'ahir del teu puesto de narrador, perquè la veritat que des d'ací del camp s'ha vist com la trajectòria entrava, i jo deia, no serà capaç, no? Però sí, ho ha fet, ha controlat en l'esquerra, i ràpidament, el que a mi més, el que m'agrada més ha sigut la reacció que ha tingut entre controlar en l'esquerra i colpejar allí, a les tralanyes, en la cama dreta.
1: Conforme li venia canviat. Sí. I ahí ha estat el gol de Rino Sato per avançar al València en este minut 22 de la primera part. I era impossible l'estrena del jugador japonès en el seu debut en els primers minuts com a valencianista. Ja comentàvem que està deixant bones sensacions. Ja ho comentàrem des de l'estatge de Olot en Girona, que tots els fitxatges, tant Sato com Dien, com Justin de Haas, per supost Guido Rodríguez, s'havien acoplat molt bé a l'equip. El míster Carlos Corbeny i el cos tècnic estaven molt molt contents, i sobretot per Rino Sato. Bueno, pues ahí está, el jugador japonès, en el seu debut, pues ha estrenat marcant un gran gol en el València. Quan ara recupera la pilota Dani Raba, se l'emporta al Cantabri, busca Sadik Umar, entra Sadik, Sadik una altra volta a Islària, i no ha pogut arribar Raba, no ha pogut arribar Raba, però bona l'ocasió de nou que ha tingut el València buscant el segon gol en este partit.
2: A veure, si ara s'obri la caixa de Pandora, i una vegada ha plegat el primer gol, pues el València aplega en més continuïtat a l'àrea de l'Eldense, per ara una efectivitat, jo diria que del 100%, perquè el tir que ha clavat Ryunosuke Sato, jo diria que és, millor debut, espectacular. A veure si l'equip pot sellar en una victòria, i sobretot en bones sensacions, però des de luego, Robi, que Sato s'ha tornat un crack.
1: Un gran control i una millor definició en el gol que ha marcat Rino Sato, que ho ha celebrat pues, amb el Gangnam Style famós i se balle de Rino Sato. Espera avançar a València en este partit. Minut 26, arribem a la mitja hora, però ahí està el gol de Sato que està donant la victòria al València en este partit. Quant és Guido Rodríguez?
2: Robi. Sí. Tu imagina't un momentet, nosaltres estem així en Paterna, però imagina com estaran els espectadors que estiguen veient-lo des de Yunex, la televisió, la plataforma de streaming del Japó, que va emitir els partits del València en pretemporada. Pues imagina't el furor que ha causat en els salons de casa del Japó este gol.
1: Sí, perquè ja diem que el partit s'està veient també per la plataforma televisiva en el Chapó. I, bueno, pues este gol, ja dic, haurà causat furor en el país nipo. Quan hi ha una pausa per a la hidratació, estem en el minut 27. Fa molta calor, molta humitat també a la ciutat esportiva de Paterna. I parada per a beure aigua, per a hidratar-se. I per a donar instruccions, Carlos Corberán i el seu cos tècnic a jugadors del València, Vicent.
2: Pues sí, ara estan així, imagina que durarà dos minutets, ja estem acostumats del Mundial que ha guanyat la selecció espanyola, òbviament tots ho sabem, ja no ens fa tan raros estos cooling breaks, no sé si tu eres partidari o no, jo en esta calor sí, però de normal, no, Robi? Veurem si també això se fa en desembre, en el mes de desembre, però sí, ahí està Corberán ara donant instruccions a Mukhtar Diakabi, a Vicent Abril, a Dejas, sobretot a la línia defensiva, explicant, imagina, a lo millor la eixida de baló per a poder generar més ocasions com les que ha desencadenat este golaç de Ryunosuke Sato, però, vamos, ara estan més jugadors. Mirant la pissarra del professor Carlos Corberán, i veurem com és l'equip en esta primera part en els minuts que queden.
1: Bueno, pues parada per a la hidratació en este pràcticament mitja hora que portem de partit, este primer partit oficial d'esta pretemporada del València que vos estem contant així en UCF Media Radio, per la A, per la web, pel canal de YouTube. Pues ixe partit, ixe golaç en el debut de Rino Sato. Un gran control i una millor definició la que ha fet el jugador japonès per avançar al València en este partit. Per sort se'n marxa, també per a regar el camp, per a que estiga bé, perquè ja dic que fa molta calor i el camp se seca de seguida. I ahí estem veient com el míster Carlos Corberán continua donant instruccions, Vicent, als seus jugadors en esta pausa per a la hidratació, eh?
2: Sí, ahí estarà atxenollat, una posició a la que ens acostuma Carlos Corberán, la veritat. Estem molt acostumats a veure aquestes imatges en Mestalla de l'equip fent un cercle al voltant de Carlos Corberán i ell donant explicacions en la pissarra, en la seva pissarra. Ahí atxenollat ahí en el camp, però ara veurem com és l'equip. Per cert, Robi, no sé tu allí, jo tinc la sort de que en este corredor entre la banqueta i la grada pues corre un poquet d'aire i és el que me salva.
1: Fa molta calor, sí, fa molta calor, com està fent calor en tota la comunitat valenciana, i diuen que demà encara més. Bueno, pues se va a remamprendre el partit en esta mitja hora de xoc que portem en esta pausa per a la hidratació. Quan tenia un canvi, el canvi que ha fet l'equip de l'Eldense, s'ha retirat, ha fet un canvi, ahir ha dit que Claudio Barragán, pues que ara confirmarem. Rodri Val, pues ahí está Borja Calvo, el ex del Mestalla, ara en les files del Eldense, el que ha entrat al terreny de xoc per Rodri Val. Estava en problemes, evidentment, el jugador de l'Elda. Ahí ho intenta una altra volta, Rino Sato, la pilota Jesús Vázquez, i el segon del València, Jesús Vázquez, gol! Jesús Vázquez, que marca el segon per al València. Inicia jugada de nou, on ha estat ahí de nou protagonista Rino Sato, buscant el llançament, ha pegat en el pal dret de la porteria del Dense i el rechaz que l'ha recuperat ahí Jesús Vázquez per a marcar el segon gol per al València, per a ficar este 2-0 al marcador en este minut 31 de la primera part, el gol de Jesús Vázquez, però de nou protagonista en la jugada. Rino Sato està brillant i se valora el pal i el rechaz. Ahí estava Jesús Vázquez, Vicent Burguete.
2: De fet, el central del Eldense, que l'ha deixat passar i sa pilota, entenent que anava fora, però ha colpejat en el poste, en el primer pal, després d'aquesta rematada de Rinusuko Sato, i Jesús Vázquez, que passava per ahí, i ha dit, home, esto ho vaig a deixar jo passar, pues pacadins Jesús Vázquez, en el número 21 a l'esquena, el segon gol, ahí va Dani Raba.
1: Ojo, ara va Raba, llançament que se'n va per dalt, ha tocat el jugador de l'Eldense, i va ser córner per al València. En este minut 32 de la primera part, està guanyant el València còmodament 2-0, el golàs de Sato, ara el de Jesús Vázquez, però també la participació del jugador japonès. Quan va al córner, va Filip Urinić a ficar la pilota en moviment des del cantó esquerre de la porteria de l'Eldense. Allà va Filip Urinić a colpejar ixa pilota, el baló amunt, el baló que l'ha tret ahí Esman del central neerlandès, el Richard Sey que li ha pegat. Ara ahí ixa pilota, el jugador del València se n'ha talta, i el baló que va ser per al Dense, però ahí està el canvi, va entrar Guanyala i se retira Mukhtar Diakabi. Pues a la mitja del partit, és un canvi que ja din Vicente estava previst. Ahí estava Diakabi. Se'n va Diaca, que li deixa el braçalet a Jesús Vázquez, i entra Juan Yala, el central del Mestalla, i ja diem, era un canvi que estava previst per la recuperació també pues, de Diakabi, per les càrregues de treball en esta pretemporada. Està previst que Diaca pues, jugara 20-30 minuts, han sigut 33, per a ser exactes, els minuts que ha jugat Diakabi, i ha entrat Juan Yala, Vicent.

0: té 5 estrelles de cama mala com en el FIFA, i en el València Mestalla, de fet, ho hem vist prou vegades, jugant en el perfil esquerre, un central en bon tracte de valor, que va, és molt intens als duels, a veure si ara en els minuts de partit podem veure-lo, i en lloc de que vos ho conte jo, ho vegeu altres en els vostres propis ulls.
1: Bueno, pues ara està Justin de Haas, en darrere ixa pilota, buscant Abril, al porter valencià és Guido Rodríguez, que canvia el xoc, el busca el passe a Isa Venda per a que jugui Rubén Iranzo, ahir no ha pogut arribar Dani Raba, recupera la pilota l'Eldense, a veure ixe baló, en la frontal de l'àrea, estava Manu Nieto, però ahir ha aparegut una altra volta el València per emportar-se la pilota, ahí està Rino Sato, traguent el baló, i sin ràpid el València, la contra, buscava Urinic, la pilota per a Dani Raba, a veure Raba que se'n va per ixa banda dreta, Raba amb la pilota, Raba retalla, continua dins l'àrea, continua Raba, el baló, no ha pogut arribar al remat, Sadiq Umar ho havia fet tot, Dani Raba, però al final Sadiq no ha pogut arribar a ixa rematada, en ixa jugada que havia protagonitzat el Càntabre. Ojo ara, la pilota, volia arribar ahí David Otorbi, però ha arribat el porter de l'Eldense, Ramon Vila.
0: Pues Robi, ¿sabes lo que més m'està agradant del nou fitxatge de Renusio Quesato? A banda del seu golaç, que òbviament això no hi ha ningú en tota la fase de la tierra que no li hagi agradat, i se golaç, lo que més m'està agradant és que està molt participatiu, però sobretot per dir que és un jugador que té molta qualitat en els peus, que sap de lo que és capaç i segurament està acostumat a regatejar i superar als defensors, pues està siguent prou generós. Recordem que és un xaval jove de 9 anys, 2006, lo fàcil seria pues debut en altre continent davant de l'afició, voler intentar impressionar al cos tècnic i també als aficionats a la grada, però no s'està excedint en els toques, molt important, senyal de que és un jugador més d'equip que d'individualitat, si això sempre és positiu.
1: Bueno, pues això para perquè sembla que està en problemes el jugador de l'Eldense, que no va poder pues continuar i va entrar pues al terreny de xoc Bustillo amb el dorsal número 8. Entra Bustillo al terreny de xoc, ahí está el canvi. Está el canvi obligat per la lesió del jugador del Dense. Entrant al terreny de xoc Bustillo en este minut ja 37 de la primera part, 2-0 està guanyant el València amb el golaç de Sato. I el gol també de Jesús Vázquez, continua la participació del jugador japonès. Ahí està, jugant el València. Buscava el passe ara Rubén Iranzo, arrere per a centrals, per a Justin de Haas, el neerlandès. També té molt bona pinta el central, l'ex del Famalicao, que va arribar lliure al València, que està jugant ara en companyia de Wanyala. Està Wanyala, Rubén Iranzo. Rubén Iranzo busca el passe per a Dani Raba. Raba en la pilota. Continua el jugador càntabre amb el baló. Té que entrar i la pilota per a que la traga ahí Justin de Haas. Ahí se l'emporta el central neerlandès, que s'ajuda en Sato en ixa banda esquerra. Ara busca el passe arrere per a Wanyala. I Wanyala de nou obrint a ixa banda dreta per a Rubén Iranzo, que la toca ahí en Urinic. I ahí està jugant Robi el València, Guido Rodríguez. Sí, Vicent.
0: Un momentet de l'atac del València, un moment, Robi.
1: Estava una altra volta, el baló centrat, Islari, aneu a pilota. Però l'àrbitre diu que el baló espera l'Eldense. Vicent.
0: Ara, el que te deia, es desesperava ara Fidel del el Déu, de l'Eldense, jugador mític de l'Elx, també en primera divisió, es desesperava després de no poder fer-se en la pilota, ni ser bon fer en eixi de baló del València, ni se passe que li feia Rinusu Quesato a Hemos Wanyala, en l'esquena de Fidel, i, bueno, senyal de que si es espera un jugador veterà i aquesta experiència en primera divisió, pues és una bona senyal de que l'equip ho està fent bé en aquesta faceta, 2-0 en el marcador, fica a terra de permís en la primera part, així que per ara, Robi, debut impecable.
1: Bueno, pues ahí está, jugant de nou el València, és Jesús Vázquez. Echersin de Capita buscant el pas arrere per a Wanyala. Wanyala amb la pilota. Central del Mestalla buscant a Guido Rodríguez. Guido una...

0: La volta rere per Aguanyala i ara hi és Rubén Iranzo. Però València dic que en esta primera part, en este minut, arriben ja al 40 d'este primer temps, que està guanyant còmodament este primer partit oficial, podríem dir, de la pretemporada, perquè ja diem, el partit davant el Petro de Luanda era porta tancada al que van disputar a Olot. Ahí se estàs de Girona, contraataca l'Elda, l'Eldense, i se pilota. Ahí se entra, buscava precisament a Borja Calvo, a jugador del Mestalla, ara trau i se való la llunya. Guido Rodríguez, apareix Sato. Está Rino Sato y Santi se pilota para Jesús Vázquez. Recuperan Bel Valencia. Que ve Guido Rodríguez con esa portata ahí. Y se pilota en poderío el argentí. Ahora buscan la contra rápida. Dani Raba. Ahí está Raba en la pilota. Raba en Bel Baló. Raba que la va a chuar. Necesita ahí ayuda. Y el Baló Arrere que le coloca para Guido Rodríguez. Ahora buscando ahí a Urinich. Urinich y Rubén Iranzo. Tocanla ahí Sadik. El Baló que va para Otorbin y esa banda dreta. Ahí está David Otorbi, fendeles segues, esos dribblings ya tan característicos y particulares del canterano del Mestalla, que torna a recuperar la pelota Otorbi, Sadik, que volía ahí, recupera ese balón, se queixa Sadik, que le han hecho una falta, el árbitro que no ni a res, que sigan, y el balón ahora sí, en falta de Filip Urinich, sobre el jugador del Eldense.
1: Pues el València, que està intentant tancar esta primera meitat de la millor forma possible, a veure si podem trobar ese 3-0 que ja deixa la cosa encarrelada, però bueno, en vista que es preparen també els canvis per a la segona part en els dos equips, pues no hi ha que donar res per fet, això és pretemporada i els partits es poden tornar locos, però el València, si continua així, Romi, poqueta opció per a l'Eldense.
0: Bueno, pues ahí está Borja Calvo, jugant per al Dense, obrint i se passa a la banda esquerra, atacant ara el valor centrat, la pilota que la treta ahí molt bé, en el rechaz Guanyala, apareix de nou Rino Sato, ja dic, molt participatiu, deixant molt bones sensacions el jugador japonès en el seu debut, marcant un golaç, i sobretot ja dic, també participant i molt, totes les jugades d'atac del València, dorsal 39, que és el que té la pilota Rino Sato, arrere per a De Haas. De Haas y Guanyala, jugant ahí el València, traguent ixa pilota desde darrere en este tram final, esta primera part, minut 42. Guanyala que vol jugar en llarg i la pilota que ha tallat en defensa Antonio David, el central de l'Eldense, que torna a treure ixa baló ara arrere per a Esmande, el central neerlandès de l'equip d'Elda, que trau ixa pilota, ajudant-se de nou en Antonio David. Antonio David ara buscava ixe passe per a Fidel. Fidel i Justin Smith, canviant el xoc. Ixa banda esquerra, el jugador canadenc de nou en la pilota, de nou en derrint, ixe baló per a Guillermo Macho, en ixe doble pivot del Eldense. Arrere, ixe baló per Antonio David, ara hi té problemes l'equip d'Elda. Per a treure aquesta pilota, ben posicionat el València, fent aquesta pressió. Ahí està Sadik, que bona la pressió, Sadik. S'emporta la pilota, Sadik, dins d'àrea, vore Sadik. La deixa per a Dani Raba, Dani Raba. Gol! Gol! Dani Raba! El tercer per al València! El 3-0 per a Dani Raba, la jugada és de Sadik Umar, que bona la pressió del davanter nigerià recuperant ixa pilota, ahí al central de l'Eldense, se n'ha anat ahí, molt bé Sadik Umar, i li ha ficat ahí en bandeja i se való per a que Dani Raba marcara el 3-0 per al València, Vicent.
1: Quin gust, Robi, quin gust, afició, que les coses isquen bé des de lo que se diu en la banqueta, des de les instruccions, i que se traduisquen en la xespa, i si és en gol, pues molt millor, perquè escoltàvem al cos tècnic, sobretot a Carlos Corberán, dir-li a Omar Sadik pues que pressionara alt, que anara a furtar, que anava a plegar, fa no res, un minutet, com si tinguera una bola de vidre, el tècnic del València, i així n'ha sigut. A la primera de canvi, Omar Sadik, que ha furtat ixe baló per avançar uns metres i donar assistència a Dani Raba.
0: Sí, senyor, bona la recuperació de Sadik Umar i el passe de gol a Dani Raba, que ha definit molt bé, que ha ficat el 3-0 en ixe minut 43, quan estem arribant ja a la fi d'esta primera part. Plàcida, còmoda la que està fent el València, sent molt superior al Eldense, i ahí està el marcador que ho diu tot, 3 a 0. Aguantar ni una falta. Favorable el equipo de Elda. Allá va Fidel a ficar la pilota en movimiento a punto de cumplirse el minuto 45. Fechirà un minutet més per aquesta pausa per la hidratació que ha hagut l'àrbitre. Però ja allà va l'Eldense. La pilota per a Fidel. Fidel que busca el passe per a Guillermo Macho. Però que ve ahí també l'ajuda defensiva de Rino Sato. Molt atent Rino Sato per a que Macho no s'entrara. I se valor que ha acabat en córner per a l'Eldense. Un minut de temps afegit. Un minut de temps afegit és el que li queda a esta primera part. En ixe córner que va votar l'Eldense. Allà va el baló d'Islària i ahí l'ha tocat Sadik. Per tant, de nou, la treta des del cantó i el córner que va traure l'Eldense ja pues en esta última jugada, podríem dir. Estem ja en ixe últim minut de temps extra, de temps afegit a esta primera part. Allà va el corn altra volta per a l'Eldense. La pilota anava al primer pal, a veure baló, que vol traure i allunya i la pilota Sato, ajudant també en defensa el japonès. Ja últims segons d'este minut afegit per a que acabe esta primera part, que està guanyant còmodament el València 3-0. Ahí està el final de la primera part que decreta l'àrbitre Gordillo Escamilla. Y ahí está la victoria del Valencia 3-0 a el golaz de Sato, que marcaba el minut 22. Un gran control y una millor definició del jugador japonès. Y ha tingut molt bon debut, molt bones sensacions en esta primera part. Després ficava el 2-0 Jesús Vázquez, però també participant en la jugada 0 Sato, volien dir. I el 3-0 que l'ha marcat Dani Raba després d'una bona jugada que ha protagonitzat Sadik Vicent. Primera part plàcida, còmoda del València en esta victòria.
1: La veritat que una primera meitat en la que l'equip ha anat de menys a més, això sempre és positiu en el futbol. El València que ha tardat en obrir la llauna, però una vegada l'ha obert, pues, com hem quasi previst en la narració, s'ha obert la caixa de Pandora i han començat a caure els gols. 3-0 en la primera part, veurem que es depara en un equip diferent en la segona meitat, però esperem que el partit continuï estant aixina d'entretingut, que sempre ens agrada que hi hagi gols, i més en pretemporada, quan al millor el xoc o els partits no solen ser llamatius. Òbviament no és el mateix este partit que un partit de la jornada 38 de Lliga. Esperem que per la pròxima temporada jugamos en Mestalla el estar en Europa. Ojalá, per demanar Robi l'últim desig de Mestalla, pues haver entrat en la jornada 38, aixina que els jugadors que ja se necessiten en la cespa per a esta segona part. Recordem que els dos equips van a canviar l'equip, així estava ara Manu Nieto, li manem ànims, que se marxa cuixant en el segon partit per al Dense, el primer per al València, Robi.
0: Bueno, pues temps de descans, el València que està guanyant plàcidament, còmodament, esta primera part, tenixe 3-0, tornarem de cara a la segona part, on Mr. Carlos Corbén va canviar completament l'equip, així no estava previst, però bona imatge, bones sensacions i bon debut també dels fitxatges, sobretot de Rino Sato, que ha marcat ixe golaç, el primer que ha encarrilat la victòria per al València.
2: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
8: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
9: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
12: Un agua, porfa.
13: Son 125 pesetas.
11: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
14: También es el mío.
15: Mestalla es eterno.
3: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
16: El partit del València a VCF Radio.
0: Así continúen para contaros la segunda parte de este primer partido de la pretemporada del Valencia. Este Valencia, el Dense, que está guañante el Valencia. 3-0 en esos tres gols en la primera parte que ha marcado Sato en el seu debut. Un golaz del jugador japonés. El 2-0 de Jesús Vázquez y el 3-0 de Dani Raba en una gran jugada también de Sadiq Umar. Una segunda parte con Diem con el míster Carlos Corberán, pues va a cambiar pues per complete el equipo. Van a ser dos onces diferentes, el de la primera parte y esta segunda. Y ahí está, pues ese once del Valencia para la segunda parte, en Vicente Abril, que continúa en la portería. En defensa estará Rodri Gamón, en el lateral dret, César Tarrega y Guanyala com a centrals, Gallà en la banda esquerra, el doble pivot per a Liu Dien, altre dels debutants, altre dels fitxatges del València que debuta en el dia d'avui acompanyant també Pelu Nixé, doble pivot, André Almeida en una de les bandes, Luis Rioja en l'altra, mitja punta, alliberat ahí de moviments Javi Guerra i dalt Hugo Duro. Ixe és l'11 del València de cara a esta segona part, després d'un primer temps que ja ho hem comentat, on el València ha guanyat de manera còmoda i plàcida en ixe 3-0, però n'hi ha que continuar en ixes bones sensacions que ha oferit l'equip en la primera part, ara en esta segona que acaba de començar. Vicent Burguete.
1: Pues sí, el València, que a veure, ara en el pràcticament equip nou que ha tret al camp, a veure si és capaç de mantindre esa renta golejadora i si no, per lo menos, igualar les sensacions futbolístiques que han deixat en el camp. Jo crec que el més destacat és, bueno, ha sigut un bon treball col·lectiu, però Reynosuke Sato ha donat una autèntica masterclass de la redona, de la pilota de futbol, de lo que és moure-la i també clavar-la paca dins. Jo crec que ha sigut un debut 10 de 10, jo crec que poquet més se podia demanar. Ha treballat defensivament, també molt important, que el que se veuen són els gols, però a un atacant també hi ha que exigir-li i més en este València, i s'agarra i se coratge i que se buide intensament en el terreny joc. També ho ha fet el tant de Haas com Sato, els dos nous fitxatges, òbviament evidenciant a Guido que no percebim cap partit sense que se buide del tot. I ara torn de Liu Dien, que en el mig del camp, a veure com li marxa al capità de la selecció de Mali.
0: Bueno, pues sí, el debut de Liu Dien en esta segona part, acompanyant ahí a Pepelu en ese doble pivot, després del bon debut que ha tingut Sato, pues ja deixant-nos lo que veníem apuntant i dient, que era un jugador descarat, atrevit, ràpid, i ahí ha estat, pues, ese golaç que ha marcat en un gran control i una millor definició. Però bueno, estem en el partit, estem en esta segona part, se van a complir ja, pues, pràcticament dos minuts, minut 47, i ahí està, jugant en València, el de València, Guanyala, endarrint la pilota per a Vicent Abril, Guanyala que continua, pues ara acompanyant a César Tàrrega, al centre de la defensa. Ja la recordem que ha entrat en la primera part substituint a Diacabí, que ha jugat, pues, mitja horeta, com així estava previst. Ahí està Guanyala, traguent la pilota, deixant-li-la ahí a André Almeida, que ha endarrit la seva posició, el portuguès, buscant el passellar per a Javi Guerra, a veure el control de Javi Guerra. Ahí se l'han portat finalment Borja Calvo, l'ex del Mestalla, Borja Calvo, que buscava la centrada, però molt bé també ajudant ahí en defensa André Almeida, ara Rodri Gamón, altre dels canterans, Vicent Rodri Gamón, titular en ixe lateral dret de l'equip. Guantara vol eixir ràpid a la contra. José Luis Gallà busca el pas en llarg. La pilota per a Luis Rioja, la banda esquerra, la banda dreta. Ahí està el Sevilla, Luis Rioja amb el baló. Vol jugar-la, desdobla per banda Rodri Gamón. La central se li ha quedat curta. I la pilota que la trau el Dense, però estem parlant, Vicent, de Rodri Gamón, a tres canterans en esta pretemporada. Avui jugant de lateral dret.
1: Pues sí, Rodri Gamón, que se está estrenando en el primer equipo conforme se va a estrenar en el València Mestalla, jugant de lateral dret. I direu, bueno, i què té que veure? Pues té que veure que Rodri Gamón no és la seva posició natural, és atacant de tota la vida, de fet, està acostumadíssim a veure porteria i per les circumstàncies del filial i del primer equip, pues ha debutat en els dos puestos de lateral dret, adaptant-se a la perfecció en el filial valencianista. De fet, també, pues, se fent lo propi al que ens ha acostumat en Paterna, que era veure porteria, sap lo que és marcar des d'aquesta posició de lateral dret a baló parat a banda i, pues, ojalà li vaig a igual de bé en estos partits, les oportunitats que puga tindre en el primer equip. Esperem que tinga el mateix rendiment com a mínim del València Mestalla, perquè seria una boníssima senyal. Recordem, generació 2007.
0: Bueno, pues ara atacant l'Elda, l'equip d'Elda, l'Eldense, ara hi volia recuperar la pilota del València, ho ha fet bé César Tàrrega, traguent i xevaló precisament sobre Rodri Gamón, del que estàvem parlant, el canterà del Mestalla, i que, bueno, pues ahí està, seus també primers minuts oficials, encara que va jugar també ixe partit d'entrenament davant el Petro Luanda a Olot, però avui de manera oficiosa és el debut de Rodri Gamón. La pilota a l'esquerra, Gallà que la centra, la fica per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra rere, buscant ahí a Hugo Duro, Hugo Duro per a Pepelu, el llançament de Pepelu, que se'n va fora, i havia deixat ahí Javi Guerra, i ahí Pepelu ha buscat el llançament, que serà fora de la porteria de l'Eldense. Arribem al minut 50 ja de partit, 5 d'esta segona part, guanyant el València, recorden 3-0, els 3 gols marcats en la primera part.
1: El Dense, que ara pareix que està, pues, més endarrerit, que igual li costa més traure la pilota, el València que busca la línia de pressió, i ahí està
0: Javi Guerra, conforme li venia li ha pegat, però se n'ha anat alta, el llançament tenia aquest rechaz que li havia quedat al de Xilet. Javi Guerra ahí que le ha pegado conforme le venía, pero se ha alta, verdad, del traveser de la poltería del Eldense.
1: Pues sí, el València, que ara el que està encomendat, ha pujat la línia de pressió. Corberán i el seu cos estan iniciant una counter de que a lo millor a l'Eldense se li pot fer mal achuchant-los més que la primera part, que l'hem deixat molt jugar en la línia defensiva, i la primera jugada que hem pressionat ahí, pues oportunitat de gol per a Javi Guerra.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia precisamente a Liu Dien. Buen movimiento ahí de Dien. Recuperan la pilota. El miscampista de Mali, atre dels debutants avui. Els fichaches del Valencia de Haas, Dien y Sato. Ahí está a Liu Dien. Acompañado de Nietzsche de doble pivota, Pepelu. Ahora busca la pasada para Javi Guerra. Javi Guerra volici rápido. Buscando a Luis Rioja. Entra Luis Rioja per banda. Y anata al talle. El jugador del Eldense era David Ruiz, a 3 del Mestalla. Y el balón que acaba tocando el Luis Rioja va a ser Peral Eldense. Va a picar la pilota en moviment. Traguenti se baló. Desde darrere.
1: I ara, Robi, Smith. Si ens fixem, Javi Guerra comença la pretemporada conforme va acabar la temporada, en aquesta posició, quasi acompanyant a Hugo Duro, i on vam veure la millor versió de Gillette en l'última recta de temporada passada.
0: Sí, jugant, fent la mitja punta, sobretot alliberat ahí, pues, en aquesta posició, llibertat de moviments, i ahí pues, caiguent a una banda, a una altra, pues bueno, i tenint arribada, no?, que és on va molt bé, va rendir, com estàvem comentant la passada temporada, Javi Guerra. Ahí està Pepe Lu buscant precisament ixe passe per a Javi Guerra. Tracta ahí de control ixe baló, no pot Javi Guerra ara. Endarrerit la pilota, era David Ruiz per al seu porter. I la pilota que torna a recuperar el València ahí en el centre del camp. És Pepe Lu obrint a banda dreta per a Rodri Gamón. Ixe lateral, deixant-li l'ahí per a Luis Rioja. Luis Rioja i Pepe Lu tocant-la ahí. El València, que ja diem, està pues guanyant còmodament aquest partit davant l'Eldense, i aquests tres gols que ha marcat en la primera part, però la superioritat és clara, Vicent.
1: Pues sí, la veritat que és clara, i ara veiem ahí al València com està en la pilota fent espais, intentant acelerar. Ahí està Luis Rioja en la pilota, intentant generar espais a l'esquena de la defensa del Dense per a que trenqui ahí Rodrigo Amón, que està oferint-se allà en el passe. Ahí està Luis Rioja, que el busca, i a veure com marxa, a veure si el València pot traure alguna cosa, però era molt complicat i s'ha passada. Així que el Dense es fa en la pilota, però el que comentàvem, Robi, que el València apareix altre, un poquet més valent en la segona part, i a veure com marxa.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Dense. La pilota per a Justin Smith, arrere, i se baló de nou del jugador Bustillo, que ha entrat en la primera part. Han fet alguns canvis, evidentment també per lesió dels seus jugadors, però València continua a canviar l'equip per complet en este segon temps, com així estava previst. Ara li han fet una falta a Javi Guerra, i el baló que va ser per al València en este minut 54 de partit.
1: Una nova cara de l'equip, però se mantenen, òbviament, hem guanyat la que ha entrat en la primera part, i l'únic jugador que està sobre el camp els 54 minuts és Vicent Abril en la porteria. Pot ser que el Kostnik el vulgui veure com es desenvolupa també en el context de pues, guanyar, i que li puguin aplegar més a porteria en aquesta segona meitat, a veure com es desenvolupa.
0: Ja va però, jugar, per cert, Vicent Abril. Ja va jugar Vicent Abril també en el partit d'entrenament a Olot. Tot el partit. Ara recupera la pilota el València, se l'emporta ahí Rodrigo Gamón, busca el passe per André Almeida. A veure André Almeida, que viu a Gallà, entra a Gallà, la centra a Gallà, i no ha trobat a Hugo Duro. Era centrada directa de José Luis Gallà, era bona per a Hugo Duro, però no ha pogut arribar el davanter madrileny del València, i la pilota que s'ha perdut per línia de banda, Vicent.
1: Pues, Robi, estàvem parlant de com es poden desenvolupar jugadors, però dis-me, de moment que t'està apareguent el debut de Aliu Dieng, perquè, òbviament, per el seu estil de joc i per la seva posició, no va ser tan vistós com el de Ryunosuke Sato, al igual que de Haas, però de moment que no està desentonant per a res.
0: Bueno, ara,
1: i per cert,
0: ara
1: és un potent físic.
0: Ara ho comentem, perquè és César Tarre que està defensant aquesta jugada d'atac del Eldense. Ahí está Borja Calvo, l'ex del Mestalla, en les files del Eldense, menejant la pilota, buscava el passe i no s'han entès millor, i el baló que se va perdre per línia fons va ser treta de porta per al València i per a Vicent Abril. Minut 55 de partit, 3-0, i bueno, ja ho hem comentat, Vicent, la primera part m'ha agradat Justin de Haas, el central zurdo que ha fitxat el València del Famalicao, i que deixa bones sensacions. De Sato ja ho hem dit tot, i de Dieng pues m'agrada, està ben posicionat, vist ahí una jugada, un bon moviment, i sobretot el que té que aportar pues el migcampista de Mali, ese poderío físic i esa fortalesa que té, imposant-se ahí en ese centre del camp, i formant parella amb Pepe Lu. Borja Calvo recuperant la pilota per al Dense, ara traten de xuar ells, animar-se un poquet més perquè evidentment este marcador, este 3-0, està pesant i molt a l'equip d'Elda. Antara pressionava. Ahí era, ixa banda era Pepe Lu. I la pilota és falta. La que ha fet el València en esta jugada. Per a l'Eldense.
1: A veure com es defen l'equip en una situació de partit que no havíem vist fins ara, en una falta lateral important, que l'equip es defenga bé en aquest context defensiu, perquè per això estan els partits de pretemporada. Al final, una acció així te pot vindre igual d'un equip de segona divisió que de primera que de segona B.
0: Bueno, pues va esta falta
1: com es defen ara.
0: Lateral, n'hi ha que defensar-la bé, sí, la jugada de Sabaló parà també, és important. Pues defensar, estar atents a les marques, que no n'hi hagués desajustos defensius. Va la falta, el baló, l'altre Vicent Abril. Quina para Vicent Abril, i ara acaba en gol. Acabat en gol. Acabat en gol, però sí, està anul·lat. Està anul·lat. El gol anul·lat per fora de xoc de l'Eldense. La parada sensacional de Vicent Abril. El rechaz que li ha quedat al jugador del Eldense, però estava en fora de xoc. Gol anul·lat, Vicent.
1: Home, Robi, no li podia dir res mal en casa a Vicent Abril en ese baló, esa primera acció que aconseguia pues, parar la pilota, rebutjar-la, i en esa pilota que quedava morta ja era, se li feia impossible a plegar, però el jugador de l'Eldense que estava en posició antirreglamentària, així que es podria dir que el València ha decidit exitosament. Ara es dolia Hugo Duro perquè pareix que el jugador de l'Eldense, no sé si l'han vist o no, li havia pegat ahí un toc, Hugo Duro a terra, li demana explicacions alçant els braços, però Robi, gajes de l'oficio.
0: Bueno, pues ahí está jugant l'Eldense, recuperante ixa pilota l'equip d'Elda. Jugava, buscava ahí el passe Guillermo Macho, el mig centre de l'equip alacantí, endarrint la pilota, buscant ahí a Justin Smith. S'ha col·locat ara el canadenc com a central, obrint ara a banda esquerra, està encarant el baló que buscava la centrada i la pilota s'ha anat a córner favorable a l'Eldense. Allà va el córner que va ficar en moviment l'equip d'Elda. Ahí está esta jugada, baló parat. Con anti-instruccions el cos tècnic de Carlos Corberán als seus jugadors perquè estiguin atents a esta jugada, baló parat, perquè no cometre errades, perquè no marque l'equip d'Elda. La pilota en el rechaz una altra volta, la centrada, el baló dins l'àrea, el baló en el remat que se n'anà fora per dalt del travesser de la porteria del València.
1: Pues otra acció d'èxit per al València Club de Futbol des del baló parat. Esperem que s'acumulen moltes més i ojalà veure també en l'altra àrea accions exitoses a baló parat del primer equip.
0: Bueno, pues ahí está altre dels canvis en el València. Se'n va Guanyala, que havia entrat substituint en la primera part a Diakabi, i ara pues ha entrat al terreny de xoc Iker Córdoba, altre central, altre canteral, dorsal 36, que ha entrat al terreny de xoc, substituint a Guanyala, com diem, ha entrat en la primera part, al minut 30, substituint a Diakabi, i ahí està Iker Córdoba, altre canterà, Vicent Burguete.
1: Sí, Iker Córdoba, recordem, central de perfil esquerre, és la seva cama dominant a l'esquerra, va estar cedit en la Liga Hypermotion esta última temporada, va començar a jugar, després va sumar més minuts, però li recorde molts bons partits així en l'Acadèmia del València. És un central que és agressiu quan toca, és prou intel·ligent, sol ser sempre bon posicionat i també té bon tracte de pilota, així que és un altre projecte molt bo de central que ja sigui en Paterna, com últimament s'ha vist que així Paterna és factoria de centrals.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Ahí está Liu Dien en la pilota. Ayudándose ahí en Luis Rioja, en esa banda derecha. El Sevilla me el balón. La toca ahí arrere. Pero César Targa cambia el choque completamente. El Daldaya buscando el pase. Ahí esa banda izquierda. per la capità, per José Luis Gallal, che te la pilota. Gallal, il passe per Pepelu. Pepelu che torna a cambiare il ciocco, che busca esa banda. Ora per Rodrigo Gamón. Ahí sta Rodri. Disani l'altra volta per Luis Rioja. Sacciù un'altra volta al Sevilla. En el canterano de Valencia. La deixa passar molt bé a Lidien. El balón, el llançament de Javi Guerra. El rechaz de Dien. Ahí sta Javi un'altra volta. Però n'hi havia fora de xoc. La jugada estava anul·lada. Per fora de xoc. Pilota que va a ser per al Dense. Y van a ver, pues, més canvis en l'equip d'Elda. Fins a 4 canvis va a fer Claudio Barragán. Pues ahí está el dorsal 32, David. El dorsal número 25, Macià. Dorsal número 30, con Dien també, altre David. Y el dorsal número 19, Ibarrondo. Es que van a entrar al terreny de xoc, nombrosos canvis. Encara no havia fet, pues, pràcticament no havia canviat l'equip Claudio Barragán. I ja dic, ara, pues, més canvis per a l'Elda, per a refrescar l'equip. El València ja ho havia fet en la segona part, canviant tot l'11, però ara ho fa Claudio Barragán, que fora, pues, gran jugador en l'Elche, en el Mallorca, en el Deportiu de la Coruña, en el Llevant, el Valencià de Manises. Ara entrenador de l'Eldense, després d'aixòs nombrosos canvis que ha fet l'equip a l'Alacantí. Se va remampendre el partit en este minut 63, tot igual 3-0. Guanyant el València, tots els gols marcats en la primera part, Vicent.
1: Pues sí, el Elche que está cambiando la cara front a, bueno, al final me enseña del resultado, pues las sensaciones de choque son muy importantes, sí, los cosos técnicos que volen veure els diferents jugadors. Comentaven també que al final encara li queden jugadors al Elche, al seu primer equip, aixina que aquestes rotacions que serviran també als xavals de l'Acadèmia del Elche per a deixar bones sensacions. Espai.
0: Bueno, pues ara atacant l'Eldense, ojo esa pilota, el baló, ahí trata, ahí trataba de anarse, pero está molt bé Rodrigo Gamón. Ha estat molt bé ahí Rodrigo Gamón. Y ahora busca la contra el Valencia, rápida para Luis Rioja, se va Luis Rioja, el tradislaria, bueno, Luis Rioja la centrada, y no arriba Tugo Duro, no arriba Tugo Duro. Ahí se baló. Pero qué buena la jugada que había protagonizado el jugador Sevilla del Valencia. Ahí están anunciant els canvis del Eldense, que han entrat al terreny de xoc, entre ells Julien Janda, un jugador alemany cedit de la cantera del Bayern de Múnich, este dorsal 22 del Eldense, Julien Janda, cantera del Bayern de Múnich, diuen que és un molt bon futbolista, pues està cedit així en l'Eldense. Quan juga el València, Dien obrint ahí per a Rioja, Rioja i Javi Guerra tocant ahí una altra volta per al de Mali. Aliu Dien amb el baló, ajudant-se ahí en Pepelu, ara buscant el passe. Era bona Iker Córdoba, el baló en la frontal, ahí està. Era Andrea Almeida el que volia jugar sobre Dien, però la pilota que la recupera l'Eldense. Antar ahí, li han fet una falta a Borja Calvo. Rodrigo Gamón, que le hace falta Alex del Mestalla.
1: Sí, Rodrigo Gamón que tornava pa carrere corregent, com és més complicat per als defenses, i evitava que Borja Calvo poguera progressar en l'esprint. Una bona acció defensiva, això sí, sense valor, així que ha sigut penalitzada pel cos arbitral. Ahí està Janda, el canterà del Bayern de Múnich, en el 22 a l'esquena, un fitxatge novedós per a la Liga Hypermotion, i al final Robi sempre agraden, no? Aquests fitxatges, pues, d'altres canteres, sobretot internacionals, pues, puguen aplegar al futbol espanyol, sobretot a esa segona divisió, en en la Lliga, pues, ja estem més acostumats, però sí que és de veres que ahí costa més, bueno, és un Julien Janda que pues, s'ha comptat en prou participació en el segon equip del Bayern de Múnich i ara buscant nous reptes en Espanya.
0: Minut 66 de este primer partit oficial de la pretemporada de València, que està guanyant 3-0 a l'Eldense, en els tres gols marcats en la primera part. En esta segona part, pues, evidentment, el València continua mostrant la seva superioritat en el terreny de xoc de l'Antonio Puchades. Ara hi ha pilota de Gallà, que la llunya llarga i no pot arribar. Ahí era que corria, era Javi Guerra, balón que trau, y ahí está Yanda, este jugador alemany de la cantera del Bayern de Múnich, que estava fent referència abans Vicent Burguet, el que volia recuperar la pilota. Ara, ojo, que s'ha fet mal ahí en Rodrigo Gamón,
1: Rodrigo Gamón, que està com un autèntic sencerro, perquè primer ficava el cap per a que el jugador del Eldense no avançara, ficar el cap on quasi ningú el fica, després recuperava la pilota i li deixava en ixe recaet, en ixa falta provocada. Recordem, jugant fora de la seva posició natural, el de normal en categories inferiors era nou, davanter, després era més extrem i pues, ara està en ixa posició defensiva.
0: Bueno, pues ahí está, jugant ara el Eldense, atacant ahí per ixa banda esquerra, estava bé César Tàrrega, defensant molt bé ahí César Tàrrega, el jugador amarillo que entra també en esta segona part, jugador del Eldense, dorsal 27. La pilota que la vol recuperar una altra volta l'equip del de César Tàrrega, que la pilota, la toca Hugo Duro, ara és Pepe Lu que vol treure valor, de nou buscant Hugo Duro, entra en la pilota ahí, tocant la per Iker Córdoba, i és Pepe Lu que vol treure ixe valor en llarg, de nou buscant a Gallà en ixa banda esquerra, però ha tallat ahí molt bé la defensa de l'Eldense, endarrint ixe valor per al seu porter, que també ha entrat en la segona part. Juanpa, dorsal 13, anem a veure ixa pilota que no volia jugar-la Gallà sobre Rioja, no ha pogut arribar al Sevilla, ha recuperat Rodri Gamón, molt bé venint des de darrere, la volia col·locar per a Javi Guerra, però de nou el baló que recupera el València, i estava molt bé dient, i ara Tàrrega darrere per a Vicent Abril, sense problemes el València.
1: Pues Robi, no sé si escolta, imagine que sí en la retransmissió, però les indicacions dels professionals, dels cos tècnic, pues la veritat que ojalà en primera divisió s'escoltaren de forma tan clara i de forma tan propera als jugadors. Òbviament no és el mateix jugar en el Antonio Puchades que en el Mestalla, òbviament no és la mateixa capacitat d'audició d'una banda a altra, però dona gust veure com animen els seus en cada acció, en cada valor, i sobretot veure com hi les coses dins del camp. Front a un Eldense que sí que està més ordenat, dona la sensació de que en la primera meitat era un Eldense molt més caòtic, el València li ha buscat més les coquerelles, no sabien, a lo millor no havien aterrissat, però ara sí que sí, ahí buscaven, però Iker Córdoba de nou, que està molt atent, bueno, a mi que al final ho he vist pros partits així en l'acadèmia no em sorprèn tant, però si algú ho està veient per primera vegada, que sàpiga que és un defensa prou intel·ligent en bon tracte de baló i no em sorprèn aquestes accions defensives en les que s'anticipa al rival.
0: Bueno, pues minut 70 de partit, se va a complir i el 3-0 que continua lluint en el marcador d'esta ciutat esportiva de Paterna, de Sant Antonio Puchades, en este partit, primer partit oficial de la pretemporada del València, quan torna la càrrega del Dense, atacant per ixa banda esquerra, ahí está Amarillo buscant el llançament, toca en César Tàrrega, Gallà, que fica la pilota darrere per Vicent Abril, que colpeja el baló en llarg en cama dreta, però recupera de nou la pilota l'Eldense, des de darrere, des de la defensa, ahí que vol entraure, ixa pilota és Macià, el central, el que obri precisament per a Janda, l'alemany, cantera del Bayern de Múnich, en darrere d'on la pilota, Macià arrere una altra volta, ara ahí, canviante, el xoc per a Bustillo, ahí està Bustillo, arrere de nou buscant a centrals, de nou se canvia el xoc a banda esquerra, està molt atent ahí, molt bé, Rodrigo Gamón per a tallar la pilota, encara que no la pugui recuperar ara, Hugo Duro per al València, de nou és el Eldense, que trata ahí de chuar. Pilota ahí para Macía. Macía y Julen Yanda. Ahí está el jugador alemán. Escorate en esa banda esquerra. Yanda la pilota. Se embola en el Perdins. La vol chuar ahí. Capa la frontal del área. Defensa César Tàrrega también. Luis Dien. Le han llevado el balón. Muy bien. a Ludien. I la pilota que acaba en els peus de Vicent Abril, que xua ja ràpid per a que traga la pilota. El central d'Aldaya, César Tàrrega. El baló d'Abril, el porter, buscant ahí en curt per a Iker Córdoba. Córdoba que ara està pressionat pels jugadors de l'Eldense, però ha tret molt bé el porter València, ràpid i sin deixar pressió per a Javi Guerra, allà que se'n va de Xilet. Javi Guerra la pilota, l'endarrerix ahí, per a que siga Rodri Gamón el que xue. Ja sobre Pepe Lu. Ahí està el de Denia, deixant-la passar per a que siga Iker Córdoba el que xue, buscant ahí André Almeida, el portuguès, obrint a l'esquerra perquè allà no ha pogut arribar ara el capital València. I el baló que se perd per línia lateral de banda.
1: Pues Robi, ahí estàvem veient eixa acció molt a temps perquè l'Eldense estava achuchant, pressionant a dalt del tot a l'àrea del València Club de Futbol, però la defensa valencianista que ha demostrat que ensarada la horchata, tant que a vegades som tan freds com ella. En eixida de baló, ahí estava Tàrrega per a Vicent Abril, Iker Córdoba que també pues és... s'atrevia a una amagada frontal atacant, hasta que Vicent li ha donat el baló al migcampista i han pogut traure la pilota sense cap problema. Aquestes accions són les que te dic que valen realment la pena en pretemporada, perquè independentment del nivell o de la categoria del rival, són accions que te poden passar tant en primera divisió com en Copa del Rei, com en qualsevol context, i està bé que l'equip es veja com es desenvolupa ahir, que seguisquen les instruccions del cos tècnic.
0: Quan estem ara en la pausa per a la hidratació, minut 73, com en la primera part també està pausa, perquè ja dic que fa calor, molta humitat, així en la ciutat esportiva de Paterna, en Antonio Puigades, i en tota la comunitat valenciana, doncs ahí està els jugadors refrescant-se, hidratant-se, i també Carlos Corberán, que aprofita per a donar instruccions als seus jugadors, ja dic que en esta segona part on el València pues continua guanyant en ixe 3-0 i que està trobant-se pues en un Eldense, com diem, més ordenat sobre el terreny de xoc, però bueno, el València ja diem mostrant la seva superioritat davant l'equip d'Elda, i la pròxima temporada estarà en la segona divisió. Vicent, el míster, com sempre, donant instruccions, corregint als seus jugadors.
1: Pues així està hidratant-se, i a lo millor Isa, bueno, no sé si ho has vist des d'ahir, alçava la mà per a saludar alguna grada, a lo millor ha sigut a tu, Robi, no ho sé, però estava mirant pa que la teva
0: zona. El míster, no té la seva família, sí, el míster, els seus fills.
1: Algo imaginava, algo imaginava.
0: Sí.
1: Pues sí, el Dense... El Dense que, com deien, pues va competir en aquesta segona divisió, que començarà pues ja en breus, perquè ells no tenen paró, el que sí que té el València pel Mundial, i s'estrenarà el 17 d'agost front a l'Almeria a domicili, una Almeria que es va quedar a les portes de pujar a primera divisió, i sinó que rival dur per al Dense, que la veritat que el seu calendari és molt exigent, és Almeria, Eldense, després Cádiz, Leganés, Mallorca i Sporting. I aquestes són les cinc primeres jornades del conjunt de Claudio Barragán, i com a conjunt de la comunitat valenciana esperem que puguen sumar tots els punts possibles en les primeres jornades.
0: Bueno, pues se va a remamprendre el partit després d'esta pausa per a la hidratació, en este minut 75 que estem en el Antonio Puigades, en ese 3-0 que está pues guanyant-li el València al Eldense en este partit, que ja diem que bueno, sobretot en esa primera part s'ha deixat pues els tres gols, el golàs de Sato, el de Jesús Vázquez i el de Dani Raba, en una gran jugada també que ha protagonitzat, com diem, pues Sadik, i sobretot el que estem dient en el bon debut que han tingut els fitxatges del València, Sato i De Haas en la primera part. Sato pues marcant i se golàs, i De Haas mostrant-se, jo crec que molt, molt serio també en defensa. I ara Dien, el migcampista de Mali, que està jugant en esta segona part, podríem dir que això és el més destacat d'este partit. Continua en xoc. Ahí està el Dense, enterrint la pilota. per al seu porter, per a Juanpa. Ahí está Juanpa colpechant en llarg, buscant el passe per a Julen Janda. Canterà Alemany del Bayern de Múnich. Cedit així en l'Eldense, traguen la pilota.
1: Per ara l'equip... Robi, disculpa, ara que no hi ha molt de perill ni molta acció ofensiva. Bueno, un momentet que ha sigut escoltar-me i que vaig en el balon llarg.
0: Ahí estava Julen Janda, rebenta aquesta pilota per a París Luis Rioja, per a controlar sense problemes. La deixa per a Rodri Gamón. Dies, Vicent.
1: Parlant de Rodri Gamón, detalls que no se veuen des de la televisió o a lo millor des del teu puesto, pues vos ho contem, des d'ací a peu de camp, detalls que

0: el capità, que vol anar-se'n per dins i jugar-la de nou arrere per a que siga César Tàrrega, que traga eixa pilota, buscant a Rioja. Rioja busca el desdoblament de Rodri Gamón. Pot arribar Rodri. Ahí està Gamón amb eixe baló, tratant de fer la centrada. Gamón, i no ha arribat Hugo Duro, i la pilota a les mans del porter de l'Eldense, Juanpa, però ho intenta cada volta que pot Rodri Gamón, eh?
1: Pues sí, la verdad que es un jugador que es prou insistent. De fet, una de les coses que destaquen els seus rivals quan els preguntes és que és un tio que sempre està ahí intentant-ho i buscant l'errada i buscant el fallo i intentant aprofitar-lo, com ho ha aprofitat en el València-Mestalla. Aixina que sí, un Rodri pues, que al final, ja que no és la seva posició natural, intenta suplir a lo millor, no dic que les tinga, però òbviament no té les nocions tàctiques normals de tota la vida, com pot tindre en altres posicions més naturals, però intenta suplir això en intensitat i crec que està bé. Jo a un jugador, sempre que siga intens, mai li vaig a dir res. La intensitat, i menys en el València Club de Futbol, pues, no se negocia, Robi.
0: Bueno, pues, arribant al minut 80 de partit, 79 estem. Guantara vol jugar en Jarle el Dense, però recupera molt bé la pilota de nou el València. Arrere ara, Iker Córdoba per al seu porter, per a Vicent Abril. I va jugar, pues, tot el partit en 90 minuts. Ja ho va fer en el partit d'entrenament davant el Petro Luanda i torna a repetir el porter, el canterà del Mestalla, en este partit oficial davant el Dense. Ahí está Vicent Abril, traguent ixa pilota. Volen jugar en llarg, esperant ahí algun desmarc. Els moviments en curt ara, que trau sobre César Tàrrega. Tàrrega i Iker Córdoba a l'esquerra per a capità, per a Gallà. Gallà buscant a Pepelu, tocant-la ahí André Almeida. Almeida i Pepelu. Pepelu que se retira. Bon moviment de Pepelu buscant a Javi Guerra. Javi Guerra, bona passada, però Goduro, Goduro. Arriba, no. Aixit el porter. I l'ha llevat el porter.
1: Quina llàstima, eh?
0: A Hugo Duro, el passe sensacional, eh? El que li havien col·locat ahí a Hugo Duro, que no ha pogut arribar per poquet. S'anticipa molt bé el porter.
1: Bueno, uno més, no? De la quantitat de recursos que té Javi Guerra i se pas... ahí se pase a tres dits en el exterior buscant a un Hugo Duro que no va poder sobrejar al porter i que ara ha cometit fora de xoc, però al final, Robi, quan Javi Guerra s'anota alliberat en posició, el deixen girar sobretot i té la porteria de cara, pues solament fa falta un desmarc per a que marque diferències.
0: Bueno, ara pressionava ahí molt bé aquesta pressió que ha fet Javi Guerra i Hugo Duro, que està a punt de recuperar la pilota davant el porter, però ha tret el baló l'Eldense. Aguant ixe baló des de darrere. Ixa pilota per a que jugarà Dix, altre dels jugadors que ha entrat en esta segona part. Són molts. El baló per a David González. Arrere jugant la pilota per a Dix. Ixe baló ahí, que vol jugar ahí sobre Bustillo. I ahí està Bustillo canviant el xoc a aquesta banda esquerra per a Janda, però li l'ha llevat Rodri Gamón. Quin bon partit està fent Rodri Gamón, eh? El lateral del Mestalla també sense problemes, ja dic, en defensa i sumant-se també a l'atac. Guantara és Almeida, precisament el que busca ahí en aquesta banda dreta Rodri Gamón, tocant-la ahí arrere. Almeida vol emportar la pilota al portuguès. Almeida que busca a Lidien. I este ja per a Iker Córdoba. Busca de primeres. El passe era de Hugo Duro. Buscava Gallano, Lixit. I la pilota que la recupera l'Eldense, però que tampoc hi han portat perill a la porteria del València en esta segona part.
1: Molt bé el València, evitant que l'Eldense isca per el flanc esquerre. Eixa pressió en bloc, eixa pressió alta que ha fet que l'Eldense tinga que buscar solucions per l'altra banda, però que per ara no pot progressar. Aixina que molt bona notícia, ja sabeu el que diguem. Ho hem dit al principi del partit, també durant la setmana l'informatiu, i ho diguem ara en un 3-0, que al final el resultat no és tan important.

0: les sensacions i sobretot els mecanismes de joc, si l'equip, si el cos tècnic demana a l'equip i sa pressió alta, pues que l'equip faça i sa pressió alta. Si demana altra cosa, que l'equip faça i sa cosa. I atenció ara a la pèrdua.
1: Ojo, esa pèrdua ara que recupera el Dense, se l'emporta Julen Janda. Janda que busca la passada i per Amarillo, el baló dins l'àrea una altra volta, defensant el València, està Gallà, apareix també Dient, ahí està Dient, s'emporta el baló. Ali Dient, bon treball defensiu també del migcampista de Mali, que busca la passada llarga per a Rioja, que és ràpid la contra, bueno, el Sevilla se vol anar per dins, trata d'anar-se'n Rioja, no ha pogut, al final no ha pogut anar-se'n, però bueno, hem vist també el treball també defensiu de Dient Vicent.
0: Pues sí, el treball defensiu de Dient, que la veritat que està siguent molt bo, molt bo, sobretot també en la pilota, perquè a lo millor sol ser habitual que jugadors que tenen tanta presència física i que venen a lo millor de lligues menys conegudes i sobretot allí de l'Àfrica, pues que a lo millor no tinguen tant de domini de valor, no dic els jugadors africans, sinó els jugadors que venen d'aquestes lligues, independentment d'on siguen, però a Liu Dieng, que està mostrant també que té un domini apte de pilota, algo molt important, sobretot que lleva aquestes inquietuds, que potser pues, això, podrien tindre algunes persones de, bueno, a Liu Dieng, que és un portent físic, però veurem com es tracta el baló en els peus, però la realitat és que ho està fent molt bé, una primera prova aprovadíssima dels fitxatges d'aquest estiu, tant de Justin de Haas com de Aliu Dieng, que de Rinsuke Sato i també, va, anem a ficar-lo en el sac a Guido Rodríguez, i mentrestant, així està, pues, jugadors del primer equip que estan recuperant i animant avui els seus companys i també agafant aquestes nocions, però
1: falta.
0: Ara veurem com defenem la segona falta.
1: Pues ahí va la falta, que va a botarle el Dense, anem a veure aquesta falta, el llançament directe se'n va alt, segur Bustillo, el que li ha pegat en llançament directe. I el baló que se n'ha anat per dalt de la porteria de Vicent Abril. Este ja tram final d'este partit, minut 85, 3-0. Tres gols que ha marcat el València en la primera part. Ara ja juga ahí Gallà, allà buscant el passe. Era Pepelu, i Pepelu i ajudant-se en César Tàrrega. El central d'Aldaya, en curtet una altra volta, per al de Dènia, per a Pepelu, Pepelu, Iker Córdoba, Córdoba, i Javi Guerra, que endarrir la seva posició per a rebre la pilota, per a oferir-se el de Xilet, que torna a deixar-li ahí, per a que siga Pepelu, que jugue sobre Iker Córdoba, Córdoba, Almeida, tocant-la, ahí Javi Guerra, se'n vol anar, ahí trencant línies, Javi Guerra busca el pas a la dreta per a Rodrigo Amón. Amón, la pilota una altra volta per a Guerra. Javi Guerra, Rioja, la toca ahí per a Dien. Ahí está el migcampista de Mali. Buscante el pase de nou per a Javi Guerra. Busca ahí a Pepelu. Ara ya per a Iker Córdoba, que també se suma a l'atac. El central i canterà del València. Tocant la Pepelu, ara per a Dient, Dient Tàrrega, de nou brinta a la dreta, Rodrigo Amón, ha vist volver a Rioja, a veure Rioja, que vol arribar en eixa banda, la col·loca per a Dient, no ha pogut ahí controlar Dient, que també s'havia sumat a l'atac, però tornem a recuperar el baló, és el València el que té la pilota, de nou Pepelu, Gallà de primer, és la centrada, i la defensa de l'Eldense, que trau eixa pilota, que la llunya de la seva àrea, en esta bona jugada d'atac del València. No ha pogut culminar, però bueno, el València ahí en presència ofensiva.
0: Pues, Robi, una de les coses que més m'està agradant de Aliu Dieng és que no fa lo que no pot, i és que a lo millor no sé el jugador més vistos de tots, però al final un bon jugador.
1: Oh no, ara Javi Guerra, el pal, no ha pogut marcar Javi Guerra, quin passe li havien fet, sensacional per a Javi Guerra, i el baló que se n'ha llepant el pal dret de la porteria per poquet, no ha marcat Javi Guerra, la jugada sensacional per al del Gilet, que ja dic, el baló llepant el pal dret de la porteria del Dense.
0: Una acció boníssima de l'equip, combinant, trobant espais, que jo crec que és una acció que ja hem vist i podem veure perfectament en quan comença la lliga entre Rioja i Javi Guerra entrant per segona línia, i el que deia més d'esta ocasió de gol, que podia haver sigut el gol número 4, pues és que a Liu Dieng jo crec que és conscient de lo que pot donar i lo que no, i està molt bé, és de molt bon jugador. El fet de que en el seu debut no vulga impressionar de més i faça lo que se li mana.
1: Bueno, pues ahí está precisamente a Liu Dieng, ara li ha fet una falta el jugador de Mali a Bustillo, però això ja estem entrant en aquest tram final d'aquest partit, minut 88, 2 per al 90, més algun minutet d'afegit de l'àrbitre per a pausa per la hidratació. Anem a veure a Javi Guerra, sol Javi Guerra, pues l'ha tret el porter. Li l'ha tret el porter Javi Guerra, que se lamenta, però era una ocasió molt clara perquè s'havia quedat sol i no ha pogut marcar. No ha estat ahí, era precís. Javi Guerra, que s'havia quedat sol davant el porter. L'ocasió claríssima per a Javi Guerra.
0: Una ocasió molt clara. Jo crec que des de lo que, vamos, lo que he vist així és que se està jo en el cap de Javi Guerra. Lo millor ha volgut en l'últim moment regatejar al porter després d'una counter de que no tenia marxa d'espai, i al rematar pues, el porter, que també és mèrit per aguantar hasta l'últim segon, ha fet una bona intervenció en el minut 89 i pareix, Robi, que el marcador no se va moure. I el València, que va tancar la seva primera prova de pretemporada en un 3-0 en casa.
1: Pues a punt d'arribar al minut 90. Ja dic, algun minut més d'afegit, dirà l'àrbitre que li queda a este encontre, que ha guanyat pues còmodament el València en aquests tres gols que ha marcat en la primera part, en aquest bon debut dels fitxatges de Sato, de Haas en la primera part, ara de Dien en esta segona, ara el passe i de Gaia que volia col·locar. Entrava una altra volta Javi Guerra, però de nou el porter Juanpa, que s'ha fet amb la pilota. Això ja està vist per a sentència. I ahí està, minut 90. Exactes, no ha afegit res l'àrbitre. I el València, que ha aconseguit esta victòria 3-0 davant l'Eldense en este primer partit oficial d'esta pretemporada, en un partit que ha guanyat de manera solvent, còmoda, en aquests tres gols que ha marcat en la primera part, el golàs de Sato en el seu debut, Jesús Vázquez i Dani Roba fent el 3-0. En una segona part on ja dic que el València pues s'ha mostrat també superior, l'Eldense pues ordenar, però evidentment pues també és important no encaixar gols en este primer partit de la pretemporada, i la victòria pues solvent de l'equip ja davant un rival de més entitat com és l'Eldense. Ara ja ens espera el pròxim dissabte, així en l'Antonio Puigades, el Castelló, altre rival important, l'equip de Pablo Hernández, que està lluitant esta temporada per pujar a primera divisió i que va caure en les semifinals. Però bueno, pues fiquem ja el punt final a lo que ha sigut este primer partit de la pretemporada del València. Bones sensacions, bona imatge, i sobretot dels debutants, dels fitxatges de Dejas, Serio en defensa, que dir de Dien també en esta segona part, ahí en el mig del camp, acompanyant a Pepe Lu, i sobretot Sato, el japonès, que ha sigut pues la sensació, que ha marcat pues un golàs i que ha deixat, com diem, a l'equip en bones sensacions. Ho deixem així, el pròxim dissabte, el partit entre el València i el Castelló. Això ha sigut tot. Molt bona nit!

0: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
1: La pretemporada del Valencia pasa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redón, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són aquest tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca aquest augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par Lurbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Muchísimas gracias.
9: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la academia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els centres juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca

0: de la propia pesa dentaria, de lo que es el esmalte. Y evidentemente, tú si mastegues vas a tener dolor, no vas a mastegar igual, vas a hinchar normal. Eso es una manera. La otra manera es la forma indirecta. Y es lo que parlàvem abans. Pareix demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies, espero que se passe prontet això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia. De un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: Cor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades. I és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara: seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti. Tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo. Luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle. Que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.

0: prestar atención, solo sigue navegando. 3. Cuando llegues a casa, analiza tu partido. Revisa tus errores. Con una actitud serena, humilde, objetiva y concreta. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta de las causas de tus errores. 4. Agrupa todas esas causas, porque esas causas te van a ir señalando tus carencias, tus límites y lo que tienes que mejorar. Y 5. Aquí viene la gran oportunidad del aprendizaje. Una vez que ya has detectado tus carencias, priorízalas y poco a poco entrénalas. Ya lo explicó Michael Jordan. Dicen que fui el mejor, pero fue gracias a todo lo que fallé. Cada uno de los errores me señalaba que tenía que mejorar.
1: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes.